Si hagués nascut dona, hauria fet feliç la meva mare que volia una nena. Recorda l'àvia morta el 36. Em diria Joana, Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes. Si hagués nascut

Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven als arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta, que mai el veïnat pogués dir-hi una mica.

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestida de...

Si hagués nascut dona parlant amb l'espill, cada dia més vella, cada dia més grassa.

aquella nit. Sense llum, sense dret, sense fe, sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per eixir. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, sóc tan immadur com en batxillerat. He volgut conservar eix en camp d'estudiant, de mal estudiant.

0: una cançó de Catalunya Nord.
1: No són pas torres de guaita, sinó de molt alta tensió. Que destrossaran la plana del Rosselló. Aquests nucleocrats que manen amb la lògica del profit volen monopoli de vendre llum i de comprar els esprits. Intrus, esbarxar

sí, els deixarem, aquests cornuts de catalans. Abús, és per això que cantin.

amb arguments més que viciosos t'asseguren que no passarà res. Ni la salut ni pel paisatge t'ho juren paraules d'experts. Igual cada vegada, com Chernobyl l'amiant.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Bon estiu amb Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
3: Escombrant cap a casa de fora endins, tu sempre ho has fet així. Jo et poso l'aigua i et poso el vi, l'empenyo fort cap a mi.

extasiat en la negrura cristal·lina de les dues

Cúria, na carina del teu rostre de petxina i suau dibuix. M'he fet reu i esclau etern de la bellesa. I no hi ha fe damunt la terra o prou virtut com per fer-me renegar de les cadenes que em condemnen a tan dolça virtut.

Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, vida meva, on quasi sempre és primavera, sa d'un lloc, un lloc tranquil on reposar després del vol. Vindrà l'amor i vindrà el plor que durarà la nit sencera, i trens que passaran de llarg malgrat l'espera.

Però compte que també hi ha llops, també hi ha feres. Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, filla meva.

llavis són gust de mel. Surs del compàs d'una sardana, fins al dinar per empallar, i després d'una cargolada, al peu d'un arbre se van assentar. Confutia una calonassa,

0: Radio Arrels, són les 6. Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: L'informatiu. A Radio Arrels.
3: Bon dia, som dilluns 21 de setembre i us informa Paula Escudero. La Comissió Europea es planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar-les als menors de 15. En una compareixença la setmana passada, la seva presidenta, Ursula von der Leyen, va explicar que aquesta és una de les prioritats de Brussel·les i que iniciaran els tràmits per fer que aquesta prohibició sigui una realitat. La Zalaïs és alumna de tercera al Col·legi Mas Rosselló i serà una de les afectades per aquesta llei.
4: Crec que és la bona raó. És bé de provar de prohibir-ho perquè pot portar molts problemes. M'he cal buscar una raó real i no un motiu una mica aleatori. Dic que és perquè no som prou madurs o que no podem declarar que és veritat i que no i podem trobar contingut inapropiat, bé, és pas molt un problema així, perquè fins i tot a 16, 17 anys, bé, pots creure a tu i continuar trobant contingut inapropiat.
3: Més de 300 persones s'han manifestat ahir a Perpinyà contra la proposta de llei sobre la presumpció de legítima defensa per als policies i gendarmes que utilitzin la seva arma. Els manifestants denuncien el que consideren un canvi profund en les regles que regulen l'ús de les armes per part de les forces de l'ordre i reclamen la retirada del text. La proposta, aprovada per l'Assemblea Nacional al juliol, preveu que, en determinats casos, sigui la víctima qui hagi de demostrar que l'ús de l'arma no estava justificat. Associacions, sindicats i partits polítics han participat en la mobilització. El text ha de ser examinat aquesta setmana pel Senat. L'escorxador de Perpinyà reprèn parcialment la seva activitat 3 setmanes després de la difusió d'imatges de maltractament animal per part de l'associació L214. La prefectura dels Pirineus Orientals ha autoritzat la represa de l'escorxament de porcs després que l'establiment hi fes obres d'urgència i superés nous controls sota la supervisió dels serveis de l'Estat. L'activitat havia estat suspesa el 28 d'agost arran d'una inspecció motivada per les denúncies de maltractament. Tot i la represa, l'escorxament ritual sense aturdiment continua prohibit. L214 continua reclamant el tancament de l'escorxador i ha reunit més de 100.000 signatures en una petició. A les Illes, centenars de persones s'han manifestat ahir a Palma i Eivissa contra l'ampliació dels aeroports i les polítiques de promoció turística del govern de les Illes. Amb el lema "Ni més ampliació ni més promoció", els manifestants reclamen reduir el nombre de vols, limitar els avions privats i posar fre al creixement turístic. Les propostes arriben després que les previsions se situen en 50 milions el nombre de passatgers anuals als aeroports a les Illes l'any 2031. A Barcelona, ahir també milers de persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització, amb el suport de més de 210 entitats, ha recorregut el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. A Perpinyà avui comença una nova temporada de tallers a la Casa Musical, una temporada plena d'activitats i propostes per tots els públics amb dansa, cant i músiques del món. Podeu consultar el programa complet a la pàgina web de la Casa Musical. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha caigut en contundència davant del Montpellier per 50-13 aquest dissabte al Top 14. En futbol, el Barça ha guanyat el Sevilla per 3-1 i suma la 7a victòria consecutiva a la Lliga. I el Vallespí ahir es va celebrar a Ceret la 42a edició de la Ronde Ceretane, una cita esportiva que ha reunit corredors durant tot el cap de setmana.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia, avui a Sant Mateu. Per Sant Mateu, l'estiu, adeu. No és el cas per avui, tot i que no tenim el nucli de l'anticicló per sobre nostre. Estem en el seu radi d'acció i la calor continua. Una mica temperada per la tramuntana que s'ha aixecat durant la nit amb ratxes a 40 o 45 km per hora i pot ser fins als 60 a la Costa Vermella. El cel és blau, a part que alguns cirrus de molta alta altitud. Per les màximes dels 400 o 500 metres per avall, estem per sobre del llindar dels 30 graus. 24 a Matamala, 27 a Oseja, 28 a Nyer, 30 a Fuià, 32 a Estoé, 33 a Corbera, Terats, Ribes Altes, 32 al Racú, 34 a Reiners i 29 a Presamollú. El 24 de setembre de 1859 neix Francesc Macià, militar, fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer president de la Generalitat Republicana, també l'instigador dels fets de Prats-de-Molló, dels quals commemorem aquest any el centenari. Avui és el Dia Internacional de la Pau.
6: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
7: L'hora, 100% en català.
3: A Ràdio Arrels.

que no escric cançons d'amor, però encara puc dir t'estimo sense rubor, sense rubor. Em posaria vermell si no fos veritat.

posar i tirar, on tot té un preu i ningú perd ni un sol segon per amor a l'art. No és negoci la bellesa, però val la pena ser valent i buscar-la sense pressa, contracorrent, contracorrent. Jo no sé quants diners

ningú perd ni un sol segon per amor a l'art. Vivim temps d'usar i tirar, on tot té un preu i ningú perd ni un sol segon per amor.

Avanti, non

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 7 i escolteu No perdem el nord, el programa matinal a Ràdio Arrels. Comencem ara amb l'informatiu seguit de la meteo amb l'Enric Balaguer.
4: L'informatiu a Ràdio Arrels.
5: Bon dia, som dilluns 21 de setembre i us informa Paula Escudero. La Comissió Europea es planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar-les als menors de 15. En una compareixença la setmana passada, la seva presidenta, Ursula von der Leyen, va explicar que aquesta és una de les prioritats de Brussel·les i que iniciaran els tràmits per fer que aquesta prohibició sigui una realitat. La Zalaïs és alumna de tercera al Col·legi Mas Rosselló i serà una de les afectades per aquesta llei.
6: Crec que després la bona raó és bé de provar de prohibir-ho perquè pot portar molts problemes, però cal buscar una raó real i no un motiu una mica aleatori. Dic que és perquè no som prou madurs o que no podem declarar que és veritat i que no i podem trobar contingut inapropiat, bé, es passa molt un problema així, perquè fins i tot a 16, 17 anys, bé, pots creure a tu i continuar trobant contingut inapropiat.
5: Més de 300 persones s'han manifestat ahir a Perpinyà contra la proposta de llei sobre la presumpció de legítima defensa per als policies i gendarmes que utilitzin la seva arma. Els manifestants denuncien el que consideren un canvi profund en les regles que regulen l'ús de les armes per part de les forces de l'ordre i reclamen la retirada del text. La proposta, aprovada per l'Assemblea Nacional al juliol, preveu que, en determinats casos, sigui la víctima qui hagi de demostrar que l'ús de l'arma no estava justificat. Associacions, sindicats i partits polítics han participat en la mobilització. El text ha de ser examinat aquesta setmana pel Senat. L'escorxador de Perpinyà reprèn parcialment la seva activitat 3 setmanes després de la difusió d'imatges de maltractament animal per part de l'associació L214. La prefectura dels Pirineus Orientals ha autoritzat la represa de l'escorxament de porcs després que l'establiment hi fes obres d'urgència i superés nous controls sota la supervisió dels serveis de l'Estat. L'activitat havia estat suspesa el 28 d'agost arran d'una inspecció motivada per les denúncies de maltractament. Tot i la represa, l'escorxament ritual sense aturdiment continua prohibit. L214 continua reclamant el tancament de l'escorxador i ha reunit més de 100.000 signatures en una petició. A les Illes, centenars de persones s'han manifestat ahir a Palma i Eivissa contra l'ampliació dels aeroports i les polítiques de promoció turística del govern de les Illes. Amb el lema "Ni més ampliació ni més promoció", els manifestants es reclamen reduir el nombre de vols, limitar els avions privats i posar fre al creixement turístic. Les propostes arriben després que les previsions se situen en 50 milions el nombre de passatgers anuals als aeroports de les Illes l'any 2031. A Barcelona, ahir també milers de persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització, amb el suport de més de 210 entitats, ha recorregut el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. A Perpinyà avui comença una nova temporada de tallers a la Casa Musical, una temporada plena d'activitats i propostes per tots els públics amb dansa, cant i músiques del món. Podeu consultar el programa complet a la pàgina web de la Casa Musical. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha caigut en contundència davant el Montpellier per 50-13 aquest dissabte al Top 14. En futbol, el Barça ha guanyat el Sevilla per 3-1 i suma la 7a victòria consecutiva a la Lliga. I al Vallespí ahir es va celebrar a Ceret la 42a edició de la Ronde Ceretane, una cita esportiva que ha reunit corredors durant tot el cap de setmana.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia, avui és Sant Mateu. Per Sant Mateu, l'estiu, adeu. No és el cas per avui, tot i que no tenim el nucli de l'anticicló per sobre nostre. Estem en el seu radi d'acció i la calor continua. una mica temperada per la tramuntana que s'ha aixecat durant la nit amb ratxes a 40 o 45 km per hora i pot ser fins als 60 a la Costa Vermella. El cel és blau, a part que alguns cirrus de molta alta altitud. Per les màximes dels 400 o 500 metres per avall estem per sobre del llindar dels 30 graus. 24 a Matamala, 27 a Oceja, 28 a Nyer, 30 a Fuià, 32 a Estoé, 33 a Corbera, Terrats, Ribes Altes, 32 al Racú, 34 a Reiners i 29 a Presamollu. El 24 de setembre de 1859 neix Francesc Macià, militar, fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer president de la Generalitat Republicana. També l'instigador dels fets de Presamollu, dels quals commemorem aquest any el centenari. Avui és el Dia Internacional de la Pau.
8: Radio Arrels, el Soler, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Som el dilluns 21 de setembre i comencem aquesta setmana parlant amb els nens del Col·legi Massa Rosselló de la Bressola, on parlen de la prohibició de les xarxes socials pels menors d'edat. Com fa l'IA per classificar la seva informació? Doncs se'n parla en Miquel Rodríguez de l'associació Teva i Espí. Continuem la nostra programació amb la música clàssica, amb la crònica sobre en Pau Casals. Acabarem aquesta hora amb CO2 parlant de la transformació energètica de la Xina.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Després que diversos estats, com l'espanyol o el francès, ja ho han proposat legislativament, tot i que encara no s'aplica, la Unió Europea està parlant d'interdir les xarxes socials als menors de 15 anys, o si més no, estrictament als menors de 13 anys, amb un accés a xarxes que han, considerant que pot portar molts problemes doncs, als menors d'edat. I per saber què n'opinen alguns dels afectats, podríem dir, si aquestes lleis tiren endavant, som amb alumnes de tercera i de quarta del Col·legi del Mar Rosselló de la Bressola, on la Júlia, la Luisa, la Charlotte, les Alais i la Chloé. Bon dia a totes.
4: Hola.
3: Primer de tot us preguntaré si feu servir a xarxes socials vosaltres.
5: Bah sí, un poc, enfin, sí.
3: Quines?
5: YouTube i WhatsApp.
6: Sí, i jo faig servir Snap, TikTok i Instagram i WhatsApp.
7: Jo faig servir Snapchat i WhatsApp.
8: Jo faig servir WhatsApp i Insta.
9: Jo no faig res servir per falta d'aquesta norma.
3: Molt bé, doncs de fet són casos diferents. Potser una de les coses que us preguntaria és si enteneu perquè s'està plantejant doncs, regular aquestes xarxes a gent al final de la vostra edat i fins i tot fins al punt de no poder-les fer servir. Enteneu el per què?
10: Sí, però crec que és la bona raó. Bé, és bé de provar de prohibir-ho perquè pot portar molts problemes, però cal buscar una raó real i no un motiu una mica aleatori.
3: I creus que el motiu que han trobat ara és aleatori?
10: Bé, és pas, per jo és pas el bo, enfin, dir que és perquè no som prou madurs o que no podem declarar que és veritat i que no i podem trobar contingut inapropiat, bé, és pas molt un problema així, perquè fins i tot a 16, 17 anys bé, pots creure a tu i continuar trobant contingut inapropiat, doncs.
3: Vosaltres, que algunes de vosaltres ja feu servir aquestes xarxes socials, heu trobat en algun moment un límit o alguna cosa que digueu potser no hauria d'estar aquí i m'ha sortit alguna cosa? Això us hi heu trobat?
11: Jo no, pas particularment. Enfin, perquè he posat la meva prioritat d'edat i doncs tinc una restricció de menys de 18 anys i doncs bah, no puc pas mirar continguts.
3: Si ara passés endavant aquesta llei, canviaria molt la vostra vida o la vostra tarda, diguem, després del col·legi? Canviaria molt la manera, per exemple, com us relacioneu amb les amigues?
7: Bé, després del col·legi sovint parlia amb les meves amigues, doncs sí, canviaria molt la resta del meu dia.
11: Bé, jo em canviaria perquè tinc amics que no veig tots els dies i tinc menaçat de parlar-li del que m'ha passat o coses així. I doncs, bah, si no puc parlar-li, serà una mica complicat.
3: Tu, per exemple, que de moment no les tens i un amic, el motiu que et donen és aquesta llei, no sé si notes que hi ha gent amb qui voldries parlar més i no pots pel fet de no tenir-ne o el fet de no haver-les tingut mai ha fet que facis vida social d'una altra manera?
9: Bé, jo segur que m'agradaria tenir-les perquè totes les meves amigues tenen un grup d'amigues, per exemple, on parlen juntes. I jo, quan arribo l'endemà al col·legi o a la gimnàstica, per exemple, em diuen, enfin, parlen d'això, i jo, com que no sé del que parlen, no puc posar-me en la discussió.
3: Veient que això, de moment, sembla que va tirant endavant, tot i que és lent, i que la Unió Europea estan bastant segurs doncs, que volen tirar endavant aquesta prohibició, creieu que això d'aquí uns mesos realment us afectarà la vostra vida?
10: Bé, personalment, com que som, bé, els de tercera són 2012, no creiem que ens afectarà molt perquè bé, segurament entrarà en vigor bé, cap a o al setembre de l'any que ve, potser un poc abans, però normalment volen deixar un temps perquè suprimeixin els comptes, però nosaltres tindrem la data per tenir-los, doncs no ens afectarà, però els quartes i els altres sí.
3: Sou tercera totes?
12: Sí.
3: A tu llavors potser sí que encara t'afecta una mica més, no?
9: Bé, sí, perquè llavors vol dir que encara hi haurà aquesta norma i els meus pares no voldran que els tingui abans, com tothom.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies a totes i i veurem com evoluciona aquesta llei. En tot cas, us hem volgut saber una mica què n'opinàveu totes. Moltes gràcies.
0: Radio Arrels, a punt ja, 95.
1: La IA és una eina extraordinària del segle XXI, però de fet no sabem realment com funciona i aquesta vegada parlarem de com classifica la seva informació amb en Miquel Rodríguez de Tebayespi.

0: Radio Arrels. A Vives, 88.2.
1: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam descobrir que una intel·ligència artificial no pensava com una persona. Prediu quina paraula pot venir després a partir de tot allò que ha après. També vam veure que treballa amb una quantitat enorme d'informació com un gran magatzem de paraules. Avui obrim una mica més aquest magatzem per entendre com s'hi orienta. Torna amb nosaltres en Miquel Rodríguez. Si no és per ordre alfabètic, com hi troba les paraules la màquina?
2: Sí, el magatzem no s'ordena per lletra, s'ordena per veïnatge. Els calaixos són endreçats d'una altra manera, és a dir, cafè és adequat de llet, de tassa, de matí, i és lluny, ben lluny, de tractor. Aquí bicicleta és a tocar de roda, de camí, i lluny de poema. Cada paraula, hi té la seva adreça, com les coordenades d'un mapa. Tantes passes cap al nord, tantes cap al llevant. Més aquest mapa té pas fora que dues direccions, en té centenars, i cap se pot pas dibuixar en un paper. Aquesta adreça llarga, que fan servir els models de llenguatge per retrobar els calaixos dins del magatzem, els tècnics li en diuen un vector. Nosaltres li en podem dir simplement d'adreça, és el lloc que té una paraula dins del magatzem.
1: Doncs qui les ha endreçades, aquestes paraules?
2: El fet és que la màquina ja s'endreça a ella mateixa. La evolució dels models de llenguatge ja ha arribat a aquest punt en què les millores les fan automàticament els mateixos robots. La màquina va jugant al joc d'endevinar paraules, se passa mesos sense fent el joc de l'altre dia, tapa una paraula i mira d'endevinar-la, amb muntanyes de text. Aquesta feina demana xips escassos, no? I molta electricitat, aigua, o sigui que és un procés que és molt exigent en recursos naturals. I d'això en parlarem més endavant. Quan s'equivoca, doncs, la màquina mou un xic els calaixos. Aqueix un pèl més cap aquí, aqueix un pèl més cap allà. El que volem és anar ajustant perquè l'adreça del calaix sigui exactament aquella que correspon millor a la realitat. Aqueixos retocs menuts en diuen pesos, i n'hi ha de milers de milions. Nosaltres no els contem pas un per un. El fet és que la màquina vol provar si allò funciona o no i si el resultat és bo, doncs bé, i si no, se fa una petita ajustadeta, que això realment és una feina que triga molt i que doncs és molt, molt antiecològica, no? Quan altres empreses li fem una pregunta a un model que ja està configurat, la frase hi entra, els passadissos menen a la pregunta de calaix en calaix i a la sortida en cau la paraula més probable.
1: I doncs, si hi ha milers de milions de pesos pel mig, no em diràs que pensa com nosaltres?
2: Aviam, no, la màquina, és clar, no pensa, no? Pensar per la màquina és una qüestió estrictament estadística, no hi ha cap idea a dins. El que hi ha és una geometria de paraules, una sèrie de càlculs, no?, que no representen cap intenció, no hi ha res que sigui creat de nou. Vos penseu pas que això la fa més transparenta. El fet és que no podem saber com se fa aquest càlcul. Cada paraula hi té una adreça, sí, però ningú, ni els que l'han construït a la màquina, saben pas llegir el mapa sencer. No saben per què els pesos, el càlcul de l'adreça exacta, és el que és. Són càlculs que la màquina ha fet ella mateixa. I és aquesta part la que fa més respecte, que aquestes eines no les entendrem mai, hi ha una, com una capsa negra que no podem obrir. I això doncs, és un tema que requereix, que mereix un episodi sencer.
1: I això com es veu a l'agenda de Catalunya Nord?
2: Ara bé, per l'agenda doncs, serà una mica això, que la pregunta a través del magatzem i surt amb un resultat que és el que li hem demanat. A la pràctica, l'agenda rep un correu electrònic d'una associació i en treu la data, el lloc i l'hora de la festa, doncs fent aquests càlculs, no? Aprofitant els càlculs que ja s'han fet i realitzant els càlculs que permeten interpretar les dades de manera correcta. Així que, bé, tenim sempre el perill de que la màquina s'equivoqui, no? I això és el problema que tindrem sempre. Aquestes màquines no saben el que estan llegint, no poden comprendre el que estan, la informació que estan tractant, perquè mai han anat a ballar sardanes, no? I per això sempre hi haurà algú de nosaltres que revisarà la informació abans de publicar-la. Ara bé, clar, nosaltres també tindrem el mateix problema que la màquina, no? Perquè no podem anar a per tot i no sabem si aquesta ballada de sardanes que se proposa a la Cerdanya s'ha aplaçat perquè ha començat a ploure o si ha canviat de lloc. Això ho podem pas saber des del Vallespí. Ara bé, comptem amb un avantatge, que és que nosaltres sí que tenim contacte amb la realitat, el que els models de llenguatge no tenen, no?
1: I aquest passeig pels calaixos deu costar car, no?
2: Bé, el fet és que no, que realment aquestes màquines requereixen molta energia. És possible que en el futur siguin més eficients. Bé, el fet és que també hi ha cada cop més demanda, això en parlarem en el pròxim episodi. I bé, hi ha unes quantes factures, no? D'electricitat, d'aigua. Aquesta segurament és la més sorprenent i, veieu, també més preocupant. Però també hi ha tot el tema dels xips, que segur que n'heu ja sentit a parlar que hi ha un problema d'escassetat d'algunes peces que se fan servir per construir ordenadors. Voilà.
1: Doncs us hi esperem la propera setmana. Adéu a tots.
2: Adéu, moltes gràcies, Paula.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: I ara música a Ràdio Arrels amb The Jets.
5: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 7:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i ara continuem amb la BTO de l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia, avui a Sant Mateu. Per Sant Mateu, l'estiu, adeu. No és el cas per avui, tot i que no tenim el nucli de l'anticicló per sobre nostre. Estem en el seu radi d'acció i la calor continua. Una mica temperada per la tramuntana que s'ha aixecat durant la nit amb ratxes a 40 o 45 km per hora i pot ser fins als 60 a la Costa Vermella. El cel és blau, a part que alguns cirrus de molta alta altitud. Per les màximes dels 400 o 500 metres per avall estem per sobre del llindar dels 30 graus. 24 a Matamala, 27 a Oceja, 28 a Nyer, 30 a Fuià, 32 a Estoé, 33 a Corbera, Terrats, Ribes Altes, 32 al Racú, 34 a Reiners i 29 a Presamollu. El 24 de setembre de 1859 neix Francesc Macià, militar, fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer president de la Generalitat Republicana. També l'instigador dels fets de Presamollu, dels quals commemorem aquest any el centenari. Avui és el Dia Internacional de la Pau.
5: Ràdio Arrels, en FIAC 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Escolteu, No perdem el nord a Ràdio Arrels i us desitgem un bon principi de setmana. Per arribar fins a les 8, doncs, música clàssica amb la crònica Pau Casals i acabarem aquesta hora amb CO2 parlant de la transformació energètica de la Xina. Ara us proposo una música del moment, segurament t'estimo, dels Amics de les Arts.
6: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Gual.
0: Enric Balaguer.

0: i en una cèlebre reunió hi va haver algú que va dir, emprenyat fins aquí dalt, de què posaven, retreien sempre que Bach era alemany i que no era francès i que això i que allò, els va demanar si Jesucrist era francès. Hi va haver un silenci de mort i tothom va callar i no van dir res més, perquè eren tot gent d'església.
1: Parlem del segon festival.
0: Llavors, a partir del 51, es busca un altre lloc, i ben entès, llavors es pensa Perpinyà. Sobretot, que hi ha una cosa de la qual no n'hem parlat, perquè sembla ser que no interessa a ningú, sinó que l'any 50, a part del festival de Casals, hi ha altra cosa. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca. I en aquells Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca, Pau Casals és president. És president del jurat, amb Josep Sebastià Pons, que és secretari. Llavors això té un altre èxit diferent, sobretot que la reina del festival és la filla de Pompeu Fabra. La reina dels Jocs Florals d'aquell any és la filla, és la Dolors Rahola, filla de Pompeu Fabra. L'ambient, el marc del Palau dels Reis de Mallorca, fa que no troben altra solució
1: que de fer-ho allà
0: l'any 51. I llavors ja això té un èxit enorme, una gentada boja, és pel prestigi del lloc i pel prestigi de la gent que són en el jurat. Hi ha Manel Serri Moret, hi ha l'Enric, hi ha en Josep Maria Corredor, que fa de secretari d'escriptura. A partir del 51, cada any hi ha un festival. Cada any hi ha un festival, 52, 53, 54, 55, cada any hi ha un festival. Casals es manté sempre a Prada, perquè viu amb la senyora Capdevila, amb la Fresquita Capdevila, i viuen allà on és ara el Cant dels Ocells. I l'any 55 mor la Fresquita Capdevila. Llavors, en aquest moment, Casals se'n va a viure un temps a Molich, on unes germanes belgues li havien trobat un arrendament en un pis a l'establiment termal de Molich. Viu allà. I llavors arriba la Martita. Arriba la Martita, que ve com a alumna, però que és de Puerto Rico, i que és el lloc de la seva mare, Puerto Rico. Llavors hi ha doble convivència de cosa. I en aquell moment, cal dir el que és també, Casals té problemes amb la família. Té problemes amb la família perquè té una pressió boja de la part de la seva família, és a dir, el seu germà, sobretot, i les filles del germà i la mainada del germà. Però això és un altre tema, és un altre problema, i Casals arriba un moment que en té per damunt de les orelles, i quan se li proposa de marxar a Puerto Rico se'n va.
1: A partir de quan el festival se diu Pablo Casals?
0: L'any 50. Se diu festival Pablo Casals en l'honor de Bach, perquè l'any 51 és Mozart, cada any és un tema diferent, però és sempre festival Pablo Casals. I se'n diu festival Pablo Casals, reglem el problema. Se'n pot pas dir altrament. Perquè quan Casals va firmar els seus primers contractes amb la casa de gravació dels discos, a la casa Philips, va firmar el seu nom de quan va néixer, que li van posar Pablo quan va néixer. I quan els catalans del sud et diuen, home, com se fa que encara li digueu Pablo? I jo els hi contesto, sou vosaltres que li heu posat Pablo. És l'Ajuntament del Vendrell que li va posar Pablo. Som pas nosaltres, sou vosaltres. I quan que va firmar el seu primer contracte amb la casa Félix amb el nom de Pablo, ha quedat sempre una marca registrada. Se li diu Pau en els llocs de Catalunya i en els discos que no ha fet la casa Félix. Però els altres és sempre el label, és sempre Pablo.
1: A partir d'un moment viu a Molich i és aquest moment, doncs, com has dit, que decideix de marxar a Puerto Rico.
0: Sí, a l'any 55.
1: A
0: la mort de la Fresquita, un any, un poc temps després, se'n va amb la Martita.
1: I tornarà a Prada per als festivals?
0: Llavors tornarà a Prada cada vegada que tindrà l'ocasió, que hi ha un festival o que hi ha alguna cosa que li permet de venir. Però llavors la seva vida en aquell moment ja és més fora de Prada. Pensa que l'any 55, per exemple, se li va proposar

0: de ser president de la Generalitat de Catalunya. Entre elles li va proposar, jo tinc tota la correspondència i tot això, perquè em feien intervenir el meu pare perquè digués que sí, i en Casal sempre els va dir que no. Els va dir que no, que ell era un músic, ell no era un polític, i que llavors, entre elles, després d'haver fet aquesta temptativa de fer acceptar en Casals de ser president de la Generalitat, va ser entre elles que va ser elegit. Però llavors, en aquell moment, hi va haver un comitè que es va presentar perquè fos candidat al Premi Nobel de la Pau. Hi va haver un comitè Casals pel Premi Nobel de la Pau. I llavors tampoc va anar més lluny. L'any 79 va fer les famoses declaracions a l'ONU, allà en català, i els hi va explicar que era el primer país que havia tingut un parlament, allò, i no s'ho creien, perquè els altres reien. Quan els explicava això, tots estaven rient, dient, sí, bon home, explica això, però no és veritat. I era veritat, perquè era el primer parlament de l'Abat Oliva, i era de Toulouse.
1: I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace. At the 11th century. Peace in the world. And against wars, the inhumanity of wars, this was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you, dear.
2: Manuel, saps quan és l'última vegada que en Pau Casals va venir a Prada?
0: Jo el que et puc dir que el meu pare va morir l'any 64 i l'any 64 ens va venir a veure Perpinyà. Va venir a veure la meva mare, quan el pare havia mort, i després, quan venien els festivals, el vaig veure la Martita, però no et puc dir ara quin any era, perquè venia, anava a Suïssa, anava a Zermatt, tornava a venir, tornava a marxar, i no tenia res més a Prada. No tenia lloc on anar. Quan venia anava a Molitge.
2: Ramon Gual, moltes gràcies per aquest testimoniatge, aquestes aportacions. Moltes gràcies, fins una altra. Era la 12a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Ramon Gual.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
0: Albert Noguer.
3: S'allarguen a Catalunya Nord les restriccions contra els incendis fins a finals de setembre, almenys. Bon dia. La vegetació continua fortament dessecada i les condicions meteorològiques segueixen afavorint la propagació dels incendis a Catalunya Nord, motiu pel qual el prefecte ha decidit prorrogar diverses mesures de prevenció. La crema de vegetals continua prohibida per als particulars, mentre que les restriccions d'accés als massissos forestals es mantenen. La represa de les operacions de crema de vegetals i de crema controlada per als agricultors, inicialment prevista després de l'estiu, s'ajorna finalment fins al 30 de setembre. Per als particulars i altres usuaris, la prohibició de cremar vegetals continua sent aplicable fins a l'1 d'octubre, sigui quin sigui el volum implicat o les condicions meteorològiques. La prefectura justifica aquestes pròrrogues per l'estat de dessecació de la vegetació i per unes condicions encara propícies als focs i a la seva ràpida propagació. Les restriccions de penetració i circulació als massissos es prorroguen fins al 25 de setembre i l'ús de determinats aparells que puguin provocar un incendi continua regulat diàriament segons el nivell de risc. La prefectura recorda el balanç d'un estiu especialment dur amb l'incendi de Santa Maria a la Mar, que va arribar fins a Canet de Rosselló i va obligar a evacuar milers de persones, i després el foc de Trevillac, iniciat el 4 de juliol, que va cremar prop de 4.936 hectàrees i que no va ser oficialment apagat fins al 7 d'agost. En aquest context, la prefectura demana mantenir una vigilància màxima, ja que l'incompliment deliberat d'una prohibició reglamentària relativa a l'ús del foc o l'accés als massissos constitueix, recorda, un delicte que pot comportar fins a un any de presó i 15.000 euros de multa.
4: Ràdio Arrels, a Elna, 95. Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
5: Ben, c'est Ramon, bon, c'était...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 8 a Ràdio Arrels, escolteu No perdem el nord i com cada hora en punt, escoltem ara l'informatiu seguit de la meteo.
0: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, som dilluns 21 de setembre i us informa Paula Escudero. La Comissió Europea es planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar-les als menors de 15. En una compareixença la setmana passada, la seva presidenta, Ursula von der Leyen, va explicar que aquesta és una de les prioritats de Brussel·les i que iniciaran els tràmits per fer que aquesta prohibició sigui una realitat. La Zalaïs és alumna de tercera al Col·legi Mas Rosselló i serà una de les afectades per aquesta llei.
5: Crec que és la bona raó, és bé d'aprovar de prohibir-ho perquè pot portar molts problemes, però cal buscar una raó real i no un motiu una mica aleatori. Dic que és perquè no som prou madurs o que no podem declarar que és veritat i que no i podem trobar contingut inapropiat, bé, és pas molt un problema així, perquè fins i tot a 16, 17 anys bé, pots creure a tu i continuar trobant contingut inapropiat.
4: Més de 300 persones s'han manifestat ahir a Perpinyà contra la proposta de llei sobre la presumpció de legítima defensa per als policies i gendarmes que utilitzin la seva arma. Els manifestants denuncien el que consideren un canvi profund en les regles que regulen l'ús de les armes per part de les forces de l'ordre i reclamen la retirada del text. La proposta, aprovada per l'Assemblea Nacional al juliol, preveu que, en determinats casos, sigui la víctima qui hagi de demostrar que l'ús de l'arma no estava justificat. Associacions, sindicats i partits polítics han participat en la mobilització. El text ha de ser examinat aquesta setmana pel Senat. L'escorxador de Perpinyà reprèn parcialment la seva activitat 3 setmanes després de la difusió d'imatges de maltractament animal per part de l'associació L214. La prefectura dels Pirineus Orientals ha autoritzat la represa de l'escorxament de porcs després que l'establiment hi fes obres d'urgència i superés nous controls sota la supervisió dels serveis de l'Estat. L'activitat havia estat suspesa el 28 d'agost arran d'una inspecció motivada per les denúncies de maltractament. Tot i la represa, l'escorxament ritual sense aturdiment continua prohibit. L214 continua reclamant el tancament de l'escorxador i ha reunit més de 100.000 signatures en una petició. A les Illes, centenars de persones s'han manifestat ahir a Palma i Eivissa contra l'ampliació dels aeroports i les polítiques de promoció turística del govern de les Illes. Amb el lema «Ni més ampliació ni més promoció», els manifestants es reclamen reduir el nombre de vols, limitar els avions privats i posar fre al creixement turístic. Les propostes arriben després que les previsions se situen en 50 milions el nombre de passatgers anuals als aeroports a les Illes l'any 2031. A Barcelona, ahir també milers de persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització, amb el suport de més de 210 entitats, ha recorregut el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. A Perpinyà avui comença una nova temporada de tallers a la Casa Musical, una temporada plena d'activitats i propostes per tots els públics amb dansa, cant i músiques del món. Podeu consultar el programa complet a la pàgina web de la Casa Musical. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha caigut en contundència davant del Montpellier per 50-13 aquest dissabte al Top 14. En futbol, el Barça ha guanyat el Sevilla per 3-1 i suma la 7a victòria consecutiva a la Lliga. I al Vallespí ahir es va celebrar a Ceret la 42a edició de la Ronde Ceretane, una cita esportiva que ha reunit corredors durant tot el cap de setmana.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia, avui és Sant Mateu. Per Sant Mateu, l'estiu, adeu. No és el cas per avui, tot i que no tenim el nucli de l'anticicló per sobre nostre. Estem en el seu radi d'acció i la calor continua. Una mica temperada per la tramuntana que s'ha aixecat durant la nit amb ratxes a 40 o 45 km per hora i pot ser fins als 60 a la Costa Vermella. El cel és blau, a part que alguns cirrus de molta alta altitud. Per les màximes dels 400 o 500 metres per avall estem per sobre del llindar dels 30 graus. 24 a Matamala, 27 a Oceja, 28 a Nyer, 30 a Fuià, 32 a Estoé, 33 a Corbera, Terrassa, Ribes Altes, 32 al Racú, 34 a Reiners i 29 a Presamollu. El 24 de setembre de 1859 neix Francesc Macià, militar, fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer president de la Generalitat Republicana. També l'instigador dels fets de Prats de Molló, dels quals commemorem aquest any el centenari. Avui és el Dia Internacional de la Pau.
7: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
2: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
3: Parlem del programa d'aquesta segona hora de No perdem el nord. Doncs en primer, la revista de la setmana amb la revista Descobrir i el seu director Joan Morales. Després el disc de la setmana amb el grup Incendi, on es parlarà del seu nou treball Tot va malament. Acabarem amb una altra entrevista sobre l'importància dels càtars a Catalunya.
8: Escolteu Radio Arrels.
1: Radio.

0: En Pasqual Tirà, que parla amb el director Joan Morales, que és el director de la revista Descobrir, i el protagonista d'aquest mes és en Josep Maria Espinàs, que és escriptor i periodista.
1: Com cada mes contactem amb el director de la revista Descobrir perquè ens faci 5 cèntims del contingut del número del mes. Bon dia, Joan Morales.
2: Molt bon dia.
1: A la portada del setembre veig que evoqueu l'escriptor i periodista també, Josep Maria Espinàs. Què fem? Turisme i literatura o literatura i turisme?
2: En aquest cas podria ser una mica indistint, tot i que, bé, bàsicament el que nosaltres hem fet aquesta vegada és agafant-nos al mític viatge a peu pel Priorat de Josep Maria Espinàs, que ell va fer l'any 1957, per tant estem ben bé a les portes del 70è aniversari, doncs el que hem fet és bàsicament resseguir el seu itinerari per la comarca i intentar veure com ha canviat el Priorat en aquests 70 anys, perquè el priorat que es va trobar en Josep Maria Espinàs, evidentment, doncs va ser un priorat encara ben instal·lat a la postguerra, en un moment amb un despoblament sever, en un moment en què fins i tot l'activitat vitivinícola ja va de baixa, i ara ens trobem doncs amb un priorat, amb una activitat vitivinícola que no només és exuberant, podríem dir, no? Que no només té molts i molts exemples de bones pràctiques, sinó que fins i tot ha acabat sent una referència internacional, no? Tot i així, doncs, ens trobem també amb uns pobles amb unes realitats molt diferents i, paradoxalment, també doncs, algunes de les problemàtiques que es va trobar en Josep Maria Espinàs fa 70 anys, doncs, ara continuen sent-hi, no? Però, en qualsevol cas, el que és evident és que doncs, fem una proposta als nostres lectors doncs, perquè caminin pel Priorat, que utilitzin doncs, aquests itineraris senyalitzats que no hi eren a l'època de l'Espinàs. L'Espinàs va fer bàsicament el seu trajecte en el seu moment per carretera, però no eren tampoc les carreteres d'avui en dia, ni hi havia el trànsit que hi havia avui en dia. Bàsicament, ell es trobava doncs, carros, es trobava cavalls, es trobava ases, de tant en tant algun vehicle, però bàsicament era un priorat eminentment rural. A més, ell ho va fer també justament en aquesta època, en època de barema, i nosaltres ens hem trobat doncs, un priorat amb molta més infraestructura, òbviament. Ens hem trobat amb un priorat, diguéssim, que des del punt de vista turístic té moltes coses a oferir, que no era el cas de fa 70 anys. De fet, Pinàs explica molt bé com està a punt de deixar d'abandonar el viatge ben bé al principi de començar-lo, perquè és incapaç de trobar una fonda als Guiamets on poder menjar i on poder allotjar-s'hi, no? I bé, doncs tot aquest tipus de curiositats el resseguim amb tres reportatges que ens han fet tres persones de la comarca: Antonio Lenzanz, periodista i escriptor, la Julia Viejobueno, que és pagesa però que també és escriptora i autora d'un llibre tot just fa un any i mig, dos anys, que es deia Quedar-se al tros, que és una absoluta delícia, i amb en Rafael López Mundé, geògraf i fotògraf, també gran coneixedor de la comarca, doncs que cadascun d'ells ha fet un tram d'aquest viatge de l'Espinàs a peu pel Priorat amb il·lustracions fotogràfiques del fotògraf també de la comarca, Joan Capdevila, que li acaben de donar, diguéssim, tots aquesta mirada absolutament deliciosa a la comarca, que fa que tot plegat acabi esdevenint doncs, una grandíssima proposta en si mateix per conèixer i redescobrir el Priorat més interessant. Bé, una de les coses que també es comenta en el reportatge i que l'editora Isabel Martí de La Campana, que va ser una persona que va col·laborar amb en Josep Maria Espinàs durant molts i molts anys, proposa precisament és que troba a faltar que es faci com més referència, no? que es reivindiqui més el paper que va tenir l'Espinàs, perquè l'Espinàs no només va fer a peu pel Priorat, va fer, vaja, si no vaig errar, desenes, no? de llibres a peu per diverses zones del país, i és una de les persones que juntament, doncs, per exemple, amb un Joan Coromines o amb un Josep Pla o amb un fins i tot mossèn Cinto Verdaguer, doncs va fixar molt la idea del paisatge i del país que tenim, no? I en canvi, doncs, Josep Maria Espinàs és una persona que és molt poc visible, diguéssim, sobre el terreny. També en el Priorat costa molt de trobar aquesta petjada de l'Espinàs. I la Isabel Martí proposa precisament la idea de que es puguin fer uns bancs en diversos punts de la comarca com a miradors, no?, d'aquest país, i ho proposa en el seu article. Per tant, és també una reivindicació de la feina d'en Josep Maria Espinàs i d'aquesta mirada que ell va tenir. I, bueno, tot i així, nosaltres sí que intentem donar tota la informació pràctica també perquè la gent que vulgui venir aquí al Priorat doncs tingui, en aquest cas sí, doncs, tots els itineraris ja senyalitzats, amb la distància, amb la durada, amb els desnivells, les dificultats. Per tant, sí que nosaltres hem fet aquesta feina perquè el lector pugui fer realment a peu aquest viatge pel Priorat, seguint més o menys les passes d'en Josep Maria Espinàs.
1: Veig que dediqueu també un llarg reportatge a la ciutat d'Ontinyent, al País Valencià. Amb un nom així no hi deuen faltar rastres de cultura mora, no?
2: Bé, no. De fet, com sabeu, el País Valencià, gairebé a tota la seva geografia, doncs el passat relacionat amb tota la dominació sarraïna és molt present. També a la zona d'Ontinyent hi ha la Vall d'Albaida. Ontinyent és la capital de la comarca de la Vall d'Albaida, i això es nota sobretot en tota la zona agrícola que envolta el poble. Aquests paisatges agrícoles, doncs, en bona part veuen sobretot tot el tema dels regadius, deuen en bona part, doncs, de tota aquesta herència sarraïna que va ser d'alguna manera la que va en el seu moment establir tota aquesta fecunditat agrícola, no? En aquest cas estem parlant, doncs, d'una comarca i d'un poble, d'una ciutat que està travessada pel riu Clariano, i estem parlant, doncs, d'una població amb carrerons medievals, amb el so de les campanes, que és absolutament omnipresent. De fet, és un dels pobles del País Valencià on aquesta tradició campanera també, doncs, ens ha arribat més viva, i no deu ser pas per casualitat, doncs, que el campanar d'Ontinyent és el més alt de tot el País Valencià, no? Fem, doncs, en aquest reportatge un recorregut per aquesta vila, ens descobreix les muralles integrades entre habitatges del poble, ens descobreix antics refugis de la Guerra Civil, ens descobreix també, per exemple, doncs, tota aquesta cuina d'interior tradicional que, doncs, en Tinyent té també, doncs, molta presència, com no pot ser d'altra manera a les comarques del sud, doncs hi ha molta part, doncs, de gastronomia vinculada a la rebosteria, no? Hi ha molt de dolç, però hi ha també molta d'embotit, hi ha plats contundents com l'arròs al forn, esmorzars de forquilla, i després també hi ha també tota la zona més, les zones o les àrees més naturals, i especialment d'una manera molt, molt manifesta, el Pou Clar és un autèntic refugi natural que es pot resseguir seguint la senda de l'Alba al costat del riu Clariano, i que és un indret on l'aigua ha anat modelant tolls transparents de tons turquesa que conformen uns paratges fluvials preciosos i que nosaltres, doncs, aquí també en recomanem la visita. Ontinyent té molts altres atractius, té, per exemple, doncs, el Pont Vell, de factura medieval, té, per exemple, un poble, una ciutat, diguéssim, amb un passat vinculat a la indústria tèxtil molt marcat, perquè, doncs, en ser també una zona amb aigua, doncs, aquests molins van aconseguir, doncs, que fos una ciutat on el món tèxtil va tenir molta presència. I ben a prop d'Ontinyent, doncs, tenim la Bastida de les Alcusses, que és un jaciment ibèric importantíssim de la comarca, o la mateixa Ruta dels Molins que us comentava ara, que, diguéssim, doncs, també fa especialment interessant la visita en aquesta zona de la Vall d'Albaida.
1: Més a prop de nosaltres, a la Selva, i més precisament a les Guilleries, nos proposeu passar un cap de setmana a Sant Hilari Sacalm. Llavors, això vol dir que després de seguir les petjades de l'Espinàs, ara cerquem rastres del Serrallonga?
2: Doncs vas ben encaminat. Efectivament, en Serrallonga és probablement el personatge vinculat a Sant Hilari i a les guilleries més conegut que tenim, no? I algunes de les propostes de passar aquest cap de setmana a Sant Hilari tenen a veure amb la descoberta de l'antic bandoler, dels racons de l'antic bandoler, però a Sant Hilari Sacalm doncs hi ha el balneari de la Font Vella, hi ha el Museu de les Guilleries, és una zona, diguéssim, amb una quantitat també de, diguéssim, d'atractius vinculats al bosc molt interessants i, per tant, doncs, és una proposta per descobrir un racó, diguéssim, de vida rural enmig de les guilleries molt interessant i amb l'aigua com a gran element conductor que ara, diguéssim, a les portes de la tardor doncs, també ho fa especialment interessant. A més, com a bona zona de bosc, doncs és una zona també on tenim la possibilitat de gaudir ben aviat d'aquests colors tardorencs, castanyedes, algunes, rouredes i altres tipus d'arbres que ara en aquesta època de l'any doncs, agafen aquestes tonalitats i aquests colors. I, per tant, la proposta per gaudir plenament de la tardor al vell mig de les guilleries.
1: Molt bé. Joan, voldries destacar un altre article?
2: Bé, com a gran contingut, diguéssim, d'aquest número, m'agradaria acabar destacant també doncs, el de... nosaltres en diem Artistes amb Tractor, que és un projecte d'una fotògrafa que es diu Sara Boldú, que durant uns quants anys doncs, ha retratat des de l'aire alguns dels paisatges agrícoles més imponents del país i és així que podem fer també doncs, una visita a bona part de Catalunya doncs, veient doncs, aquests conreus, aquests paisatges plegats d'oliveres, els paisatges de l'arròs del Delta de l'Ebre, paisatges de vinya, paisatges de fruiters, no? Singularment els presseguers que agafen aquella coloració en rosa a inicis de primavera, però que al llarg de l'any doncs, té colors també molt diferents, o paisatges vinculats a l'activitat de cereals o a l'alfals. No? Per tant, d'alguna manera, doncs, és una manera diferent de veure també el país i de gaudir d'aquests paisatges del país i, sobretot, també doncs, una reivindicació de l'activitat de la pagesia, que no és només imprescindible per la nostra alimentació diària, sinó que alhora també, com queda ben palès en aquest reportatge, és el principal responsable de que els nostres paisatges continuïn tenint doncs, aquesta qualitat i aquesta bellesa que els caracteritza.
1: Molt bé, un homenatge a la fotografia i al treball agrícola. Moltes gràcies, Joan Morales, director de la revista Descobrir. Ens retrobem el mes que ve?
2: Sí, moltes gràcies a vosaltres i ja us ho avanço, mes que ve ens anem cap a la Vall d'Aran.
1: Ah, molt bé, molt bé, els nostres veïns. Bé, fins aviat, doncs.
2: Molt bé, perfecte.
1: Adéu, adéu, adéu.
3: Radio Arels, acaba d'any 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels. No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
2: Són les 8 i mitja i escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels. I ara continuem amb la previsió del temps de l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia, avui a Sant Mateu, per Sant Mateu, l'estiu, adeu. No és el cas per avui, tot i que no tenim el nucli de l'anticicló per sobre nostre. Estem en el seu radi d'acció i la calor continua. Una mica temperada per la tramuntana que s'ha aixecat durant la nit amb ratxes a 40 o 45 km per hora i pot ser fins als 60 a la Costa Vermella. El cel és blau, a part que alguns cirrus de molta alta altitud. Per les màximes dels 400 o 500 metres per avall estem per sobre del llindar dels 30 graus. 24 a Matamala, 27 a Oceja, 28 a Nyer, 30 a Fuià, 32 a Estoé, 33 a Corbera, Terrats, Ribes Altes, 32 al Racú, 34 a Reiners i 29 a Presamollu. El 24 de setembre de 1859 neix Francesc Macià, militar, fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer president de la Generalitat Republicana. També l'instigador dels fets de Presamollu, dels quals commemorem aquest any el centenari. Avui és el Dia Internacional de la Pau.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: D'aquí poc parlem amb el grup Incendi sobre el seu nou treball, Tot va malament. Acabem el nostre programa amb una altra entrevista sobre l'importància dels càtars a Catalunya.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: El disc de la setmana amb Miquel Martínez Vila.
7: Aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem un disc que s'ha editat al sud però que té relació amb Catalunya Nord, perquè uns dels integrants del grup són veus que heu sentit a Ràdio Arrels. El grup és Incendi, que ja en vam parlar fa uns mesos per un altre àlbum que havien tret, i tot just acaben de treure Tot va malament. Per això aquesta hora podem saludar d'una banda el cantant i guitarrista d'Incendi, el Marc Aguader. Bon dia.
8: Salutacions, bon dia.
7: Que és aquí a l'estudi amb nosaltres. I per telèfon tenim el baixista del grup, l'Adrià Saperes. Bon dia.
9: Bon dia.
7: I el tècnic de so del grup, el Marc Torrijos. Bon dia.
10: Bon dia.
7: Com deia, sou aquí per presentar una nova obra, que és el segon disc de la setmana que presenteu. Sou el segon grup que presenta dos discos de la setmana a la ràdio.
8: Qui és l'altre? Ginestà o així?
7: No, és un grup de Rumba Kumo.
8: Com es diuen?
7: Rumba Kumo.
8: Ah, Rumba Kumo.
7: Sí, d'aquí de Catalunya Nord.
8: La música està millor. La música està millor que el nom o no?
7: Després els deixo escoltar, va.
8: Vinga, va.
7: I ho valoreu. Aquest àlbum l'heu anomenat Tot va malament. D'on surt això, aviam?
8: Ens agrada ironitzar una miqueta sobre el que és la fi del món i tal. Realment som més positius del que reflexa el nom, però ens agrada ironitzar una miqueta en el rotllo aquest de... O sigui, surt una miqueta, si has vist la portada, l'arc de Sant Martí aquest del tot anirà bé, doncs, pam, tot va malament, tot està fatal, tot està podrit. Una miqueta el rotllo aquest del punquisme antic, però realment no estem dins d'aquí, estem bastant més d'aquest... Tampoc no tot va malament, però bé.
7: És punqui...
9: Tranquil·la.
7: Digues, Adrià, perdó.
9: No, que estem tranquils, som gent molt tranquil·la.
8: Sí, al final la tranquil·litat és el que es busca.
10: Sí, vas a altres concerts de punk rock i te trobes coses que no vols veure.
8: Sí.
7: Què és el pitjor que heu trobat en un altre concert de punk rock?
8: Hòstia, et podria dir moltes coses, eh?
9: En un altre, un nostre.
8: En un nostre o d'algun altre grup?
7: En un d'un altre grup, preguntava, però...
8: D'un altre grup...
10: Altres grups.
8: que hi hagués a Clatallots, el grup a Clatallots.
7: Mm. I amb un de vostre?
8: Hòstia.
9: Molt difícil aquesta pregunta.
8: Hòstia, el més xungo. Calçotets trencats, samarretes rebentades, gent menjant-se la boca allí al mig del concert, que et vinguin a menjar la boca al mig del concert, carros de la compra rebentats, el cartell del kebab del poble robat, o digue-li com manllevat, com vulguis, també rebentat durant el concert, surf davant de persones, persones despullades dalt de l'escenari, hòstia, no sé, crec que alguna d'aquestes, però no et sé dir més. Sí, Adrià, en afegiries alguna més o Marc?
10: Jo l'únic que afegiria és que el de menjar-se de boca, Marc, va ser una vegada i et vaig demanar perdó.
8: Saps que em va encantar.
10: Ja, no semblava.
7: Molt bé, doncs aquest àlbum Tot va malament, ara com a primera cançó escoltarem una que porta el nom de l'àlbum, Tot va malament, d'Incendi.

0: Els càtars no varen ser només presents a Occitània, sinó que també a Catalunya, on van tenir una certa importància. En parla l'historiador Eduard Berga, d'aquí poc a Radio Arrels.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Història a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Quan a Catalunya Nord parlem de càtars, pensem molt en la Fenolleda, en la part occitana, que hi ha un gran herència cultural amb castells, amb diferents coses, d'aquests càtars, i que reivindica encara molt ara, però la realitat és que els càtars també van ser presents a Catalunya i també van tenir una importància per la nostra història. A aquesta hora podem saludar Eduard Berga, bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
3: Que sou estudiós precisament dels càtars, i la primera pregunta volia anar per aquí, els càtars també van tenir una importància a Catalunya?
4: Van tenir molta importància a Catalunya. Hem de tenir en compte que a l'edat mitjana Occitània i Catalunya eren països hermans, en el que hi havia un contacte constant entre una regió i l'altra dels Pirineus, i sobretot a tota la regió de Catalunya Nord, del Rosselló, i va ser molt important el catarisme perquè era el lloc que més tocava, diguem, tota la part occitana on el catarisme estava molt implantat.
3: Clar, el catarisme al final era una branca de la religió cristiana que va passar a ser molt perseguida. Exactament què defensava o què pensava aquesta gent perquè tinguessin una... Vull dir, perquè fins i tot rebessin una croada contra ells, vull dir...
4: Bé, els càtars tenien una visió cristiana completament oposada a la visió que volia imposar l'Església Romana, una visió de poder, una visió dogmàtica, amb pensar només d'una determinada manera, sobretot de control social molt important. Pels càtars, aquesta no era la visió del cristianisme original, que tenia molt a veure en un procés interior que no depenia de les jerarquies, sinó d'un procés personal de cada un, no? Per tant, ells defensaven, per exemple, que tothom pogués tenir accés a llegir el Nou Testament d'una manera directa, en català, en l'idioma vulgar, una cosa que l'Església va prohibir en aquell temps, no només que la gent pogués tenir accés a aquests llibres, sinó que també no es traduïssin a la llengua vulgar perquè no poguessin difondre's a la gent del poble, no? El catarisme el que volia era aportar aquest cristianisme a tothom. Ells predicaven, van ser uns grans predicadors per tota Occitània, i jo el que voldria ressaltar és que sobretot els països com Occitània, com Catalunya, com Itàlia, eren països amb una civilització extraordinària de pacte, de convivència, de respecte cap a altres cultures i cap a altres maneres d'entendre no només el fet religiós, sinó també el fet polític, i això va permetre que el catarisme es pogués implantar aquí d'una manera extraordinària, cosa que no va passar a la resta d'Europa, per exemple.
3: Però la implementació entenc que va ser amb, diguem, catalans o occitans que es van convertir, entre cometes, al catarisme, o també era de moviments d'altres zones que els expulsaven, diguem.
4: No, el catarisme va néixer una mica a la mateixa època arreu d'Europa, el que passa que molt ràpidament les petites comunitats càtares que es van implantar al nord de França, a Alemanya, a Flandes, van ser molt ràpidament aniquilades, però aquí aquestes petites comunitats càtares que van sorgir d'una manera quasi, podríem dir, espontània, no? amb la lectura dels evangelis i amb una nova visió d'aquest cristianisme molt més original, la societat va permetre que aquestes comunitats poguessin expandir-se, i la gent els veia el seu exemple de vida, es considerava bons homes i bones dones, així els anomenaven, no els anomenaven càtars, sinó bons homes i bones dones, perquè eren bona gent, no? I això va fer que molta gent, encara que no fos, diguem, practicant de la religió del catarisme, sí que els acceptava i creia amb la seva filosofia, amb les seves ensenyances.
3: Clar, a la part occitana, tot el catarisme s'ha reivindicat molt i s'ha fet servir com un reclam turístic molt gran. En canvi, a la part catalana sembla que, tret de potser el camí dels bons homes en muntanyisme, però és molt més oblidat. Què ho fa que una banda ho reivindiquin i l'altra no hi haguem fet tant de cas?
4: Bueno, sobretot perquè hi ha molta documentació original a Occitània que s'ha conservat, fonamentalment registres de la Inquisició, i això ha permès reconstruir molt la situació del catarisme i la persecució d'aquests càtars al llarg de l'edat mitjana, del segle i mig que van perdurar l'edat mitjana. A Catalunya, malauradament, no s'han conservat tants documents, s'han perdut molta cosa, però el que sí que sabem és que pels documents que hi ha, tot i que són molts menors, no va ser un exili simplement per una croada que van fugir cap aquí, sinó que va ser una situació molt permanent des del 1150 fins al 1324, és a dir, al llarg d'aquests 150 anys tenim notícia de que hi va haver l'heretgia càtara, no? La dissidència aquesta cristiana, tant al Rosselló com a la Catalunya Nord i a la Catalunya i tots els països catalans, en realitat, a Mallorca, a València, a la França també, sobretot a la zona de Lleida hi havia comunitats càtares establertes ja des de la conquesta de Lleida, en què molts albigesos, molta gent occitana, va venir a viure a Catalunya, no? Aprofitant la conquesta i les llibertats que donaven els nous territoris que s'havien conquerit.
3: Precisament ara esteu treballant com en un projecte de camins càtars. Ens pots explicar una mica què és aquest projecte i com arribarà també? Perquè em sembla que fins i tot podria tocar Catalunya Nord també.
4: Sí, aquest és un projecte que té el reconeixement de la Comissió Europea i és un projecte que el que intenta és unir de nou els diferents països que formen aquesta comunitat europea a través d'una ruta, la ruta del catarisme, que va estar implantat no només als països catalans i a Occitània, sinó també a Itàlia, a Alemanya, evidentment també a la Catalunya Nord, i d'alguna manera poder recuperar la història d'aquest catarisme en totes aquestes regions permet també trobar una cultura comuna, que és una mica la idea del Consell d'Europa, és a dir, de trobar una història, unes arrels comunes per tota la societat europea, no? que ens uneixin amb uns determinats valors que són molt importants aquí, com poden ser la llibertat, la igualtat, la democràcia, el lliure pensament, no? el poder sentir-se en una... poder expressar les idees que cadascú té amb una plena llibertat, no? Jo crec que aquests són valors europeus.
1: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9 doncs, tindreu la crònica Història musical d'un país on es parlarà de la trinca. Us desitjo en tot cas un bon principi de setmana i un bon dilluns i nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 21 de setembre i us informa Paula Escudero. La Comissió Europea es planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar-les als menors de 15. En una compareixença la setmana passada, la seva presidenta, Ursula von der Leyen, va explicar que aquesta és una de les prioritats de Brussel·les i que iniciaran els tràmits per fer que aquesta prohibició sigui una realitat. La Zalaïs és alumna de tercera al Col·legi Mas Rosselló i serà una de les afectades per aquesta llei.
2: Crec que és la bona raó, és bé de provar de prohibir-ho perquè pot portar molts problemes, però cal buscar una raó real i no un motiu una mica aleatori. Dic que és perquè no som prou madurs o que no podem declarar que és veritat i que no i podem trobar contingut inapropiat, bé, es passa molt un problema així, perquè fins i tot a 16, 17 anys, bé, pots creure a tu i continuar trobant contingut inapropiat.
1: Més de 300 persones s'han manifestat ahir a Perpinyà contra la proposta de llei sobre la presumpció de legítima defensa per als policies i gendarmes que utilitzin la seva arma. Els manifestants denuncien el que consideren un canvi profund en les regles que regulen l'ús de les armes per part de les forces de l'ordre i reclamen la retirada del text. La proposta, aprovada per l'Assemblea Nacional al juliol, preveu que, en determinats casos, sigui la víctima qui hagi de demostrar que l'ús de l'arma no estava justificat. Associacions, sindicats i partits polítics han participat en la mobilització. El text ha de ser examinat aquesta setmana pel Senat. L'escorxador de Perpinyà reprèn parcialment la seva activitat 3 setmanes després de la difusió d'imatges de maltractament animal per part de l'associació L214. La prefectura dels Pirineus Orientals ha autoritzat la represa de l'escorxament de porcs després que l'establiment hi fes obres d'urgència i superés nous controls sota la supervisió dels serveis de l'Estat. L'activitat havia estat suspesa el 28 d'agost arran d'una inspecció motivada per les denúncies de maltractament. Tot i la represa, l'escorxament ritual sense aturdiment continua prohibit. L214 continua reclamant el tancament de l'escorxador i ha reunit més de 100.000 signatures en una petició. A les Illes, centenars de persones s'han manifestat ahir a Palma i Eivissa contra l'ampliació dels aeroports i les polítiques de promoció turística del govern de les Illes. Amb el lema "Ni més ampliació ni més promoció", els manifestants es reclamen reduir el nombre de vols, limitar els avions privats i posar fre al creixement turístic. Les propostes arriben després que les previsions se situen en 50 milions el nombre de passatgers anuals als aeroports a les Illes l'any 2031. A Barcelona, ahir també milers de persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització, amb el suport de més de 210 entitats, ha recorregut el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. A Perpinyà avui comença una nova temporada de tallers a la Casa Musical, una temporada plena d'activitats i propostes per tots els públics amb dansa, cant i músiques del món. Podeu consultar el programa complet a la pàgina web de la Casa Musical. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha caigut en contundència davant el Montpellier per 50-13 aquest dissabte al Top 14. En futbol, el Barça ha guanyat el Sevilla per 3-1 i suma la 7a victòria consecutiva a la Lliga. I el Vallespí ahir es va celebrar a Ceret la 42a edició de la Ronde Ceretan, una cita esportiva que ha reunit corredors durant tot el cap de setmana.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia, avui a Sant Mateu. Per Sant Mateu, l'estiu, adeu. No és el cas per avui, tot i que no tenim el nucli de l'anticicló per sobre nostre. Estem en el seu radi d'acció i la calor continua. Una mica temperada per la tramuntana que s'ha aixecat durant la nit amb ratxes a 40 o 45 km per hora i potser fins als 60 a la Costa Vermella. El cel és blau, a part que alguns cirrus de molta alta altitud. Per les màximes dels 400 o 500 metres per avall estem per sobre del llindar dels 30 graus. 24 a Matamala, 27 a Oceja, 28 a Nyer, 30 a Fuià, 32 a Estoer, 33 a Corbera, Terrats, Ribes Altes, 32 al Racú, 34 a Reiners i 29 a Presamollu. El 24 de setembre de 1859 neix Francesc Macià, militar, fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer president de la Generalitat Republicana, també l'instigador dels fets de Prats de Molló, dels quals commemorem aquest any el centenari. Avui és el Dia Internacional de la Pau.
3: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb la Trinca.

0: Acabem de sentir Tots som pops de La Trinca, que va ser un grup musical català fundat l'any 69 a Canet de Mar. Els seus membres eren en Josep Maria Mainat, en Miquel Àngel Pasqual i en Toni Cruz, i es van fer famosos per les seves cançons satíriques i humorístiques que tractaven temes d'actualitat, política i social. El grup es caracteritzava per utilitzar melodies populars i adaptar-les amb lletres enginyoses i crítiques, que van ser molt populars durant els anys 70 i 80, coincidint amb el final del franquisme i amb la transició democràtica a l'estat espanyol. La Trinca va publicar nombrosos àlbums i va fer gires arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, a més d'alguns programes televisius. Les seves actuacions eren autèntics espectacles musicals amb molt d'humor i crítica social. El grup es va dissoldre oficialment l'any 89, però el seu llegat continua sent molt important en la cultura popular catalana. I després de la seva desaparició, els membres del grup han continuat treballant en el món de l'entreteniment i de la producció televisiva. La Trinca va ser pionera en l'ús de l'humor i la sàtira en la música catalana, influint molts artistes posteriors i deixant una empremta duradora en la cultura catalana.
1: Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió. Si vols passar-t'ho pipa, viatge amb avió. I això...

Acabem de sentir Puja a l'avió de la Trinca i seguim per arribar aquests 10 minuts musicals amb el grup de la Trinca.

0: Festa Major, la banda sonora de moltes festes de vilatges d'arreu dels països catalans, i és aquesta cançó de La Trinca que ens ha ajudat a fer aquests 10 minuts d'història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb La Trinca.
1: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 21 de setembre i us informa Paula Escudero. La Comissió Europea es planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar-les als menors de 15. En una compareixença la setmana passada, la seva presidenta, Ursula von der Leyen, va explicar que aquesta és una de les prioritats de Brussel·les i que iniciaran els tràmits per fer que aquesta prohibició sigui una realitat. La Zalaïs és alumna de tercera al Col·legi Mas Rosselló i serà una de les afectades per aquesta llei.
2: Crec que és la bona raó. És bé de provar de prohibir-ho perquè pot portar molts problemes. Me cal buscar una raó real i no un motiu una mica aleatori. Dic que és perquè no som prou madurs o que no podem declarar que és veritat i que no i podem trobar contingut inapropiat, bé, es passa molt un problema així, perquè fins i tot a 16, 17 anys bé, pots creure a tu i continuar trobant contingut inapropiat.
1: Més de 300 persones s'han manifestat ahir a Perpinyà contra la proposta de llei sobre la presumpció de legítima defensa per als policies i gendarmes que utilitzin la seva arma. Els manifestants denuncien el que consideren un canvi profund en les regles que regulen l'ús de les armes per part de les forces de l'ordre i reclamen la retirada del text. La proposta, aprovada per l'Assemblea Nacional al juliol, preveu que, en determinats casos, sigui la víctima qui hagi de demostrar que l'ús de l'arma no estava justificat. Associacions, sindicats i partits polítics han participat en la mobilització. El text ha de ser examinat aquesta setmana pel Senat. L'escorxador de Perpinyà reprèn parcialment la seva activitat 3 setmanes després de la difusió d'imatges de maltractament animal per part de l'associació L214. La prefectura dels Pirineus Orientals ha autoritzat la represa de l'escorxament de porcs després que l'establiment hi fes obres d'urgència i superés nous controls sota la supervisió dels serveis de l'Estat. L'activitat havia estat suspesa el 28 d'agost arran d'una inspecció motivada per les denúncies de maltractament. Tot i la represa, l'escorxament ritual sense aturdiment continua prohibit. L214 continua reclamant el tancament de l'escorxador i ha reunit més de 100.000 signatures en una petició. A les Illes, centenars de persones s'han manifestat ahir a Palma i Eivissa contra l'ampliació dels aeroports i les polítiques de promoció turística del govern de les Illes. Amb el lema "Ni més ampliació ni més promoció", els manifestants reclamen reduir el nombre de vols, limitar els avions privats i posar fre al creixement turístic. Les propostes arriben després que les previsions se situen en 50 milions el nombre de passatgers anuals als aeroports a les Illes l'any 2031. A Barcelona, ahir també milers de persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització, amb el suport de més de 210 entitats, ha recorregut el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. A Perpinyà avui comença una nova temporada de tallers a la Casa Musical, una temporada plena d'activitats i propostes per tots els públics amb dansa, cant i músiques del món. Podeu consultar el programa complet a la pàgina web de la Casa Musical. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha caigut en contundència davant el Montpellier per 50-13 aquest dissabte al Top 14. En futbol, el Barça ha guanyat el Sevilla per 3-1 i suma la 7a victòria consecutiva a la Lliga. I el Vallespí ahir es va celebrar a Ceret la 42a edició de la Ronde Ceretane, una cita esportiva que ha reunit corredors durant tot el cap de setmana.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia, avui a Sant Mateu. Per Sant Mateu, l'estiu, adeu. No és el cas per avui, tot i que no tenim el nucli de l'anticicló per sobre nostre. Estem en el seu radi d'acció i la calor continua. Una mica temperada per la tramuntana que s'ha aixecat durant la nit amb ratxes a 40 o 45 km per hora i potser fins als 60 a la Costa Vermella. El cel és blau, a part que alguns cirrus de molta alta altitud. Per les màximes dels 400 o 500 metres per avall estem per sobre del llindar dels 30 graus. 24 a Matamala, 27 a Oceja, 28 a Nyer, 30 a Fuià, 32 a Estoer, 33 a Corbera, Terrassa, Ribes Altes, 32 al Racú, 34 a Reiners i 29 a Presamollu. El 24 de setembre de 1859 neix Francesc Macià, militar, fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer president de la Generalitat Republicana. També l'instigador dels fets de Presamollu, dels quals commemorem aquest any el centenari. Avui és el Dia Internacional de la Pau.
5: Radio Arrels, a Salelles, 95.
6: Una hora 100% en català.
7: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabina.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 21 de setembre i us informa Paula Escudero. La Comissió Europea es planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar-les als menors de 15. En una compareixença la setmana passada, la seva presidenta, Ursula von der Leyen, va explicar que aquesta és una de les prioritats de Brussel·les i que iniciaran els tràmits per fer que aquesta prohibició sigui una realitat. La Zalaïs és alumna de tercera al Col·legi Mas Rosselló i serà una de les afectades per aquesta llei.
2: Crec que és la bona raó. És bé de provar de prohibir-ho perquè pot portar molts problemes. Me cal buscar una raó real i no un motiu una mica aleatori. Dic que és perquè no som prou madurs o que no podem declarar que és veritat i que no i podem trobar contingut inapropiat, bé, és pas molt un problema així, perquè fins i tot a 16, 17 anys bé, pots creure a tu i continuar trobant contingut inapropiat.
1: Més de 300 persones s'han manifestat ahir a Perpinyà contra la proposta de llei sobre la presumpció de legítima defensa per als policies i gendarmes que utilitzin la seva arma. Els manifestants denuncien el que consideren un canvi profund en les regles que regulen l'ús de les armes per part de les forces de l'ordre i reclamen la retirada del text. La proposta aprovada per l'Assemblea Nacional al juliol preveu que, en determinats casos, sigui la víctima qui hagi de demostrar que l'ús de l'arma no estava justificat. Associacions, sindicats i partits polítics han participat en la mobilització. El text ha de ser examinat aquesta setmana pel Senat. L'escorxador de Perpinyà reprèn parcialment la seva activitat 3 setmanes després de la difusió d'imatges de maltractament animal per part de l'associació L214. La prefectura dels Pirineus Orientals ha autoritzat la represa de l'escorxament de porcs després que l'establiment hi fes obres d'urgència i superés nous controls sota la supervisió dels serveis de l'Estat. L'activitat havia estat suspesa el 28 d'agost arran d'una inspecció motivada per les denúncies de maltractament. Tot i la represa, l'escorxament ritual sense aturdiment continua prohibit. L214 continua reclamant el tancament de l'escorxador i ha reunit més de 100.000 signatures en una petició. A les Illes, centenars de persones s'han manifestat ahir a Palma i Eivissa contra l'ampliació dels aeroports i les polítiques de promoció turística del govern de les Illes. Amb el lema "Ni més ampliació ni més promoció", els manifestants es reclamen reduir el nombre de vols, limitar els avions privats i posar fre al creixement turístic. Les propostes arriben després que les previsions se situen en 50 milions el nombre de passatgers anuals als aeroports de les Illes l'any 2031. A Barcelona, ahir també milers de persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització, amb el suport de més de 210 entitats, ha recorregut el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. A Perpinyà avui comença una nova temporada de tallers a la Casa Musical, una temporada plena d'activitats i propostes per tots els públics amb dansa, cant i músiques del món. Podeu consultar el programa complet a la pàgina web de la Casa Musical. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha caigut en contundència davant el Montpellier per 50-13 aquest dissabte al Top 14. En futbol, el Barça ha guanyat el Sevilla per 3-1 i suma la 7a victòria consecutiva a la Lliga. I el Vallespí ahir es va celebrar a Ceret la 42a edició de la Ronde Ceretane, una cita esportiva que ha reunit corredors durant tot el cap de setmana.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia, avui a Sant Mateu. Per Sant Mateu, l'estiu, adeu. No és el cas per avui, tot i que no tenim el nucli de l'anticicló per sobre nostre. Estem en el seu radi d'acció i la calor continua. Una mica temperada per la tramuntana que s'ha aixecat durant la nit amb ratxes a 40 o 45 km per hora i potser fins als 60 a la Costa Vermella. El cel és blau, a part que alguns cirrus de molta alta altitud. Per les màximes dels 400 o 500 metres per avall, estem per sobre del llindar dels 30 graus. 24 a Matamala, 27 a Oceja, 28 a Nyer, 30 a Fuià, 32 a Estoé, 33 a Corbera, Terrassa, Ribes Altes, 32 al Racó, 34 a Reiners i 29 a Presamollu. El 24 de setembre de 1859 neix Francesc Macià, militar, fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer president de la Generalitat Republicana, també l'instigador dels fets de Prats de Molló, dels quals commemorem aquest any el centenari. Avui és el Dia Internacional de la Pau.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.

0: segona part de la 500a memòria. Per aquest aniversari, un convidat especial, el conseller a l'exili i diputat al Parlament de Catalunya, Lluís Puig. Enregistrada a Bou, una tarda del mes de juny del 2021. Aquest quartet de Beethoven, amb el quartet Casals, és una de les músiques que ell ha volgut. Ja sabem un munt de coses de Lluís Puig, ho va explicar ahir a la primera part. Va néixer a Terrassa el 1959, el pare és comptable i la mare mestressa de casa amb quatre fills. Als 14 anys s'interessa ja per la cultura popular. Entra en una colla sardanista, després per les danses tradicionals. Són els darrers anys del franquisme i és la consciència de país. Gairebé per atzar entra als Bombers de Barcelona i durant 10 anys condueix camions de bomber. Mentrestant fa recerca sobre les danses dels països catalans, li donen el Premi Nacional de Dansa, participa molt activament al moviment associatiu de Terrassa, aprèn música i entra als Ministrils del Raval, un grup de folk creat a Terrassa el 88. Després entrarà a treballar a la Generalitat com a tècnic del Departament de Cultura, serà director del Festival Mediterrani de Manresa i del Mercat de Música Viva de Vic. Crea l'empresa BESC, de producció d'espectacles culturals d'arrel de tots els països catalans, fins que el 2011 torna a la Generalitat. El 2011, Lluís Puig, torneu a l'administració de la Generalitat i sereu director general de Cultura Popular i el juliol del 2017, tres mesos abans del referèndum del 1 d'octubre, substituïu Santi Vila com a conseller de Cultura.
1: Exactament, sí, sí, tal com ho dius. Res a amagar i res a fugir.
0: Entrant al govern en aquell moment...
1: Sí, però mira, jo portava...
0: És una gran responsabilitat,
1: jo,
0: no?
1: Jo feia 6 anys que estava director general de Cultura Popular i a l'abril, em sembla que era març-abril del 2017, es va fer un acte en el Palau de la Generalitat, intern, on hi eren tots els membres del govern, consellers, secretaris generals i directors generals. I tots vam firmar un document, un a un, personalment, on dèiem que ens comprometíem a organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i... la data em sembla que encara no s'havia fet pública, i ens comprometíem a aplicar el resultat del referèndum. Per tant, jo havia signat ja des del mes d'abril, sense imaginar-me mai que seria conseller, jo internament em sentia compromès amb aquest objectiu. Per tant, en el moment que em demanen assumir la conselleria, sabent que no estaria pas molt de temps fent la conselleria, vaig pensar que havia de ser conseqüent amb mi mateix, amb el que ja havia signat uns mesos abans, no perquè ningú m'ho retregués, però sí que era veritat que portava 6 anys visquent les dues legislatures amb el president Artur Mas, que una va ser de 2 anys i una de 3, per tant 5 anys amb el Ferran Mascarell de Conseller de Cultura, més l'any i escaig que portava amb el president Puigdemont i el conseller Santi Vila a Cultura.
0: I és el president Puigdemont que us demana?
1: Sí, és el conseller Santi Vila que li proposa al president Puigdemont. Haig de dir que en aquell moment jo estava fent vacances, em van fer tancar les maletes de les vacances ràpidament i tornar cap a Barcelona.
0: Veu dubtar o no?
1: No vaig dubtar perquè vaig pensar que jo que tota la vida m'he dedicat a la cultura, tota la vida, com et dic, des dels 14 anys he pogut viure i treballar per la cultura, saber que et fan anar a Barcelona perquè et volen proposar a ser conseller, és la culminació de tota la meva vida dedicada a la cultura catalana. Per tant, ocupar aquest càrrec no deixa de ser el més alt honor que jo personalment podria aspirar mai a la meva vida.
0: Avui faig la 500a memòria i ho faig amb un convidat molt especial, com és el conseller a l'exili i diputat al Parlament de Catalunya, Lluís Puig. El juliol del 2017 us nomenen conseller de Cultura, falten 3 mesos escassos pel 1er d'octubre, faré una cronologia d'aquell 2017 intens. I si voleu comentar alguna cosa, ho comenteu. El 16 d'agost del 2017 hi ha l'atemptat a la Rambla Barcelona. Això com ho viviu?
1: Bé, doncs com un fet molt inesperat, que poc podíem imaginar que ens passés aquest fet així, no? Jo, com la majoria d'altres consellers i conselleres, gairebé tots estàvem amb actes institucionals arreu repartits per Catalunya.
0: Sí.
1: Més a la vora, els altres més lluny, no? Jo així que ho vaig veure, ho vaig demanar que em tornessin de seguida cap a Barcelona, recordo perfectament la imatge, i a l'alçada de Martorell, si que tornàvem per l'autopista, el xòfer i l'escorta que porten tots els consellers van rebre l'ordre de que no entrés a Barcelona perquè estaven encara perseguint i encara no es donava per acabada l'operació. Va ser la meva vivència estar penjat, escoltant la ràdio, tenia els Mossos, el Mosso d'Esquadra, el canal seu en directe, per tant ho seguien tot el minut, el segon a segon. Bé, va ser un dia especialment dur i sobretot la basarda que més recordo va ser quan cap de no sé si era un dia o dos, ara no la memòria, la data no te la diré exacta, hi va haver la manifestació en suport en contra dels atemptats que van aparèixer tots els governants de Madrid i el Rajoy
0: i el rei també, em sembla.
1: Sí, va ser horrorós la mirada despectiva que rebien per part d'ells, com si fossin, no sé, una cosa d'allò de mirar per sobre les espatlles, no? Dir, que ells eren els que manaven.
0: Però en aquell moment el govern de Catalunya es va mostrar com un govern d'un estat,
1: sí, sí,
0: pràcticament.
1: Sí, precisament per això. Jo crec que fos pel gelos o per veure com havíem reaccionat que se'ns tenia un tracte ja molt, molt, deixa'm dir-li despectiu, perquè sí. com ho recordo. Sí. Si m'equivoco, mira, la història em corregirà, però recordo ja una mirada altiva per damunt de les espatlles, que és una expressió que tenim en català, crec que ho defineix molt bé, saps?
0: Continuem a 2017. El 20 de setembre, desenes de milers de persones surten al carrer contra la intervenció de la Guàrdia Civil en seus del govern, a la seu d'Economia, 40.000 persones.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ningú s'ho esperava.
0: No.
1: Que després diguin que el poble català no té força quan es vol mobilitzar. Jo crec que aquesta va ser la xispa que desencadena després una carretillada de foc, diguem-ne, no? Perquè allà no hi havia convocatòria prèvia,
0: tothom
1: ho sap. Es va viure totes les detencions durant el matí, veient com detenien a tanta gent que estaven portant els nens a l'escola o que havien entrat a casa seva amb el típic truc de matinada, diguem-ne, que ja m'entens què vull dir, i es va veure que allò era una persecució amb tota regla ja ideològica, no? Per tant, la manera com reacciona la ciutadania en aquell moment ja va ser un dir, nois, és que el poble de Catalunya va endavant, eh? Va endavant, això va en sèrio, sí. Això n'hi ha 15 aturi, eh?
0: Sí.
1: I així va ser, està clar, allà comença les hores calentes.

0: i el 1 d'octubre referèndum.
1: No cal dir-ho.
0: Des del govern, com es viu això?
1: Mira, jo recordo molt carinyosament els 2-3 dies anteriors que totes les persones que conec, amistats que tenia per arreu del país, tothom estava autoorganitzant-se per com blindar els llocs on s'havien de fer els col·legis electorals. Ho recordaran molta gent que ens escolta, de que es van organitzar activitats el dia abans a la tarda per justificar que es quedaven a dormir allà i es feien activitats culturals, sí, de contacontes i del que fos, per assegurar que ningú tancava aquell col·legi electoral l'endemà al dematí, no? I recordo moltes amistats reclamant, escolta'm, va, digue-m'ho de veritat, assegura'm, qui em portarà les butlletes? O qui em portarà la urna? Com arribarà aquí? Com sé jo que... I jo només tenia feina anar dient, escolteu, tranquils, tranquils, hi haurà urnes, hi haurà butlletes. Oh, però és que, escolta'm, que jo estic tan neguitós com tots vosaltres, tan neguitós com tots vosaltres, però ens en sortirem. I ens en vam sortir, van aparèixer les urnes a les 8 del matí, per aquest fet que et deia abans de la tradició associativa que tenim els països catalans. Precisament, si no tinguéssim la dinàmica de treballar de forma associativa, hauria sigut molt difícil organitzar tot el repartiment, que a la vegada apareguessin les urnes a tot arreu. Esclar, quan vam veure allò amb imatges a través de les pantalles de televisió i dels mòbils, era com una explosió d'alegria popular a tots els col·legis, no?
0: I el govern s'esperava la resposta de la policia espanyola, del govern espanyol?
1: No podíem esperar aquella salvatjada que es va fer, començant pel propi col·legi electoral on havia d'anar a votar el president Puigdemont. Estaven, expressament allà hi havia més càmeres de televisió internacionals que enlloc. I precisament allà, expressament, la policia nacional es van posar a trinxar parets, portes de vidre, cops de mall i fent aquells numerets, diguem, no? O sigui, quina forma tan diferent de tenim, no? Nosaltres volem votar i la policia fent aquell número davant de les càmeres internacionals de televisió de tot el món. I després les coses, perquè els propis espanyols negaven que hi hagués hagut violència per part de la policia, no? O tenim companys a la presó tancats per dir que promocionàvem la violència nosaltres, no? Bé, aquestes declaracions dels policies dient que veien una cara d'odi en els ciutadans que defensaven les urnes, clar, això ja és de riure, si no és que fa plorar una miqueta.
0: Sí, això ho van dir durant el procés.
1: Durant el judici.
0: El judici, sí. Encara el 2017, el 3 d'octubre, 3 dies després del referèndum, vaga general, molt seguida.
1: Una gran vaga general, sí, sí.
0: I discurs del rei espanyol. Discurs terrible.
1: Allò va ser un... Bueno, sí, sí, va ser un buscar una rematada, un cop de bastó tant la posada en escena com el propi discurs, no? Sí. O sigui, no hi havia res de casualitat. I ja vam veure que allò... que no hi hauria manera de tirar res endavant perquè volíem fer caure tot el pes de la maquinària de l'estat espanyol damunt del poble de Catalunya, no? No damunt meu o damunt de l'altre, sinó damunt de tothom.
0: És a partir del discurs del rei que veieu el que pot passar a nivell judicial després?
1: No, jo diria que el dia 3 el discurs del rei el que provoca és un desengany, un desencís. Però, i ho ha explicat el president Puigdemont molt millor que jo en els seus llibres, no? Precisament com que donen indicis de voler dialogar, el president Puigdemont fa aquella cosa el 10 d'octubre que ell diu que és de l'únic que se n'arrepenteix,
0: sí.
1: I ho dic així de clar perquè ho ha dit ell, perquè hi havia indicis que semblava que Espanya volia seure en una taula.
0: És quan suspèn la declaració d'independència.
1: Exactament, es llegeix el resultat de l'1 d'octubre en el Parlament i es deixa la declaració en suspens a l'espera de veure si hi ha diàleg o no, diguem, no? Tot això que encara està portant discussions ara, de si l'1 d'octubre ho vam fer per dialogar o no. No, l'1 d'octubre és evident que va ser perquè la gent opinés sobre si volia independència o no. Més de 2 milions de persones van votar que volien independència, 100 i escaig mil van votar que no, i crec que els col·legis que van quedar afectats per la segrest de les urnes, el cens total d'aquests col·legis que no es van poder comptabilitzar, el cens total eren 700.000 persones censades. Per tant, ni que aquests 700.000 haguessin votat que no volien independència, sí, igualment no haguessin arribat ni al milió.
0: Sí.
1: I en canvi vam superar els 2 milions de vots que sí. Per tant, adjudiquem-li 700.000 persones que haguessin votat que no, que evidentment no hagués estat així, el resultat era així d'aclaparador, sí, i per tant, per això ens comprometia a tirar endavant fins que el 27 d'octubre arribem al que arribem.
0: El 27 d'octubre el Parlament declara la independència.
1: Així tal qual, sí, sí.
0: I poc més tard, el govern espanyol aplica el 155.
1: Al cap de pocs minuts o hores, sí, sí.
0: És a dir, la intervenció del govern de la Generalitat.
1: Apliquen això, ens cessen, automàticament, administrativament estàvem cessats aquella mateixa nit.
0: Rebeu una notificació personal?
1: No, em sembla que rebem una notificació electrònica global del govern. Ara tampoc no t'ho sabria dir amb exactitud, eh? Crec que és amb un únic cessament,
0: sí,
1: i anem tots els noms de tots, diguem-ne, no? El que no esperàvem encara, evidentíssimament, és que l'acció judicial anés on es va portar el 2 de novembre a instruir la causa penal del nivell que s'ha fet, no? Mm. Podíem esperar una demanda civil, que ens haguéssim de presentar davant d'un tribunal del civil per haver desobeït o per no haver fet cas al Constitucional o el que sigui, no? Però la demanda penal que Espanya ja tenia preparada, perquè la va redactar 500 pàgines en 24 hores, és evident que estava redactat.
0: Evidentment.
1: Ja. Era inimaginable d'aquest nivell de 100 anys de presó per 9 persones del govern. No?
0: És el 2 de novembre del 2017 que una part del govern entra a la presó: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Rou Romeva, Dolors Bassa i Joaquim Forn. Però abans, el 30 d'octubre, el president Carles Puigdemont i els consellers Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig anuncien que són a l'exili a Brussel·les.
1: És així, sí, sí. És així.
0: Presó o exili es va plantejar
1: aquí,
0: la cosa?
1: Aquí, els que vam arribar a Brussel·les, vam tenir 24 hores per recollir informació política i d'advocats sobre què ens podia ajudar la justícia, no ajudar-nos, quins eren els tràmits per una extradició des de la justícia belga. Se'ns va assegurar que el fet de que se'ns retornés no podia fer créixer la culpabilitat en el cas de ser retornats a Espanya, però també ens deien que, bueno, que el tràmit d'una extradició eren 90 dies, que per tant, si tot ens anava malament i perdíem, al cap de 90 dies Bèlgica ens hagués extraditat a Espanya. Això que ens permetia? Ens permetia superar el 21 de desembre les eleccions autonòmiques
0: que havia convocat el govern espanyol
1: pel Mariano Rajoy.
0: Sí.
1: Bé, doncs, escolta'm, com que això no ens gravarà més, fem campanya electoral, anem a denunciar la manca de democràcia, presentem-nos a les eleccions del 21 de desembre del 17 i aviam si així aconseguim que Espanya entrés amb una mentalitat democràtica, per dir-ho així, no? Evidentment, Espanya no va respectar el resultat d'aquelles eleccions i han passat 3 anys i mig que segueix intentant intervenir de totes maneres com pot alterar el resultat de les eleccions. No ha fet altra cosa Espanya, sí, que això, alterar,
0: sí, sí,
1: el resultat de les eleccions. L'última i més gran, no cal dir-ho, inhabilitant el president Torra.
0: Sí.
1: A continuació, modificant, obligant a votar una data que els responsables de sanitat no aconsellaven pel tema,
0: sí,
1: de la Covid. En fi, o sigui que és un continu, una cosa darrere l'altra.
0: Les eleccions convocades per Mariano Rajoy, el president del govern espanyol, són el 21 de desembre del 2017. Els independentistes guanyen amb 70 escons i vos sou elegit diputat per Girona.
1: Diputat per Girona, sí. Però sí que és veritat que en aquell moment no s'acceptava la nostra delegació de vot i conjuntament amb la Clara Ponsatí i la Meritxell Serret vam renunciar de seguida a l'acte per tal de que hi haguessin 3 diputats independentistes més en substitució nostra. Per tant, sí que va ser un entrar com a diputat 24 hores i deixar-ho.
0: Sí.
1: I per això em vaig quedar amb les ganes de poder, aviam, si ho aconsegueixo ara.
0: Bueno, ara sí que ho sou, actualment.
1: Ara actualment, sí, sí, soc
0: aquest diputat. Aquest 2021.
1: Soc diputat, sí que sou, tinc el vot delegat, sí. I cada sessió plenària que haig de posar el vot, faig una autorització amb qui delego el vot, i espero que en el futur immediat, amb la modernització que ha de tenir el Parlament de Catalunya, telemàticament també podré participar.
0: Podeu intervenir també a,
1: sí, sí, ara,
0: a les sessions del Parlament.
1: Exactament. Sí. Si no, en el plenari, en les comissions de treball, segurament. Sí.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: A Lluís Puig, hem deixat el 2017 intens, hem parlat doncs del vostre nomenament com a conseller durant l'estiu, el referèndum i després l'aplicació del 155, l'exili, el vostre recorregut judicial des de l'exili del 30 d'octubre del 2017 a Brussel·les. L'abril del 2018 us presenteu davant les autoritats judicials belgues i us deixen en llibertat sense fiança. L'agost del 2020, la justícia belga rebutja la vostra extradició a Espanya.
2: Sí, com que el president Puigdemont i el conseller Comín i la consellera Ponsatí ja són eurodiputats, quedo jo sol davant del procés judicial de la tercera petició d'extradició, quedo jo sol, i el 7 d'agost tinc una primera sentència que diu que el Tribunal Suprem no és el jutge natural per reclamar-me, que és un dels arguments que els nostres companys i companyes de presó ja havien reivindicat. I Bèlgica, Brussel·les, confirma la nostra tesi de que el Suprem no era l'autoritzat, no era el competent per reclamar-nos. Bé, motiu d'alegria. Espanya presenta recurs d'apel·lació i és el 7 de gener, això sí que ho recordo molt bé,
1: del 2021, del 2021.
2: Quan el Tribunal d'Apel·lació no solament reafirma que el Suprem no és el jutjat natural, sinó que diu que hi ha uns alts indicis de probabilitat de que se'n vulneri la presumpció d'innocència. Per tant, són dues vulneracions de drets fonamentals que a qualsevol país democràtic faria decaure el judici, gairebé, per dir-ho així. No el meu, el dels que estan en presó, per dir-ho així.
1: Teníeu confiança que arribaria aquest moment?
2: Uf, ha sigut un procés llarg. Ha sigut un procés llarg perquè, com et deia al principi, d'esperar a resistir 90 dies, a passar 3 anys, fins a tenir aquesta sentència definitiva, doncs, clar, han passat 3 anys, és 3 anys molt intensos de tot tipus d'estats d'ànims, de tota mena, tot el suport de tots els països catalans constantment i de molts llocs d'Europa que no són països catalans, també ens han donat suport, per tant amb energia, però sabent que al final estava sol davant del tribunal que estava decidint sobre mi, i també sabent la responsabilitat que si a mi em anava malament podia perjudicar a la resta de companys de l'exili. Per contra, si a mi em anava bé, sé que pot ajudar al moment que s'hi hagin d'enfrontar els companys de l'exili, i ja s'ha demostrat ara que els companys de presó que presenten els recursos al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg també presenten la utilització d'aquesta sentència com un dels argumentaris importants, no? Perquè realment no som causes diferents.
1: Evidentment.
2: Hem fet el mateix, que és convocar un referèndum. Sí. Per tant, si a mi se m'han vulnerat els drets, com m'ha reafirmat la justícia europea, per molt que sigui la de Brussel·les, jo dic que és l'europea, els meus companys i companyes empresonats també se'ls ha vulnerat la presumpció d'innocència i tampoc han tingut dret al jutge natural. Això és evident, diguem-ne, no? Per tant, gran alegria, no només per mi a nivell personal, sinó pel conjunt del govern empresonat o exiliat, per dir-ho.
1: I el maig del 2021, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina que les resolucions de qualsevol tribunal de la Unió Europea han de ser respectades per la resta d'estats membres, doncs una sentència que té una aplicació directa en el vostre cas.
2: Sí, exactament. Tot i que també estem encara esperant unes preguntes, això també és un vocabulari molt tècnic, que s'avorreix la gent, però cal dir que el jutge Pablo Llarena tot i així va fer unes preguntes prejudicials al Tribunal de Justícia de Luxemburg on pregunta si ens pot tornar a demanar l'extradició. Vull dir que de sobte que estem pendents encara de veure què li respondran al Tribunal de Luxemburg en el jutge instructor, el jutge Pablo Llarena, diguem, no? El que és evident és que cada pas que fem en la justícia europea, siguin els tribunals habituals, siguin els tribunals de Luxemburg, el tema del retorn de la immunitat en els eurodiputats, les meves sentències, diguem que són petites, grans victòries que van lentes, però perquè, jo diria, Europa, la justícia no té pressa per empresonar-nos, no té pressa per fer-nos mal, no té pressa per retornar-nos a Espanya, sinó que el que té és la lentitud necessària per analitzar bé les coses. Aquesta lentitud és la que fa, jo penso, que puguem argumentar bé tot el procés i jo diria que instàncies judicials hi ha Luxemburg, Estrasburg, Bèlgica, Alemanya, Escòcia, saben que tenen uns papers de persecució política entredits.
1: Bé, hem seguit aquests 3 anys d'exili, més de 3 anys, 3 anys i mig, de Lluís Puig, i sobretot doncs, el seu recorregut judicial, fins a anar més o menys tranquil, no, ara?
2: Bé, el risc zero no existeix, no. Jo dic sempre el risc zero, encara que siguis un ciutadà normal i corrent, no una ciutadana, pot sortir i entrebancar-te. Però sí, una tranquil·litat que em permet desplaçar-me, això, el mateix que avui estic aquí, sí. Demostra ja una tranquil·litat de moviment, i és la tranquil·litat, o assumeixo el risc de bellugar-me per Europa en el treball tant en defensa del procés de Catalunya com allà on calgui per la cultura i la llengua catalana. Per tant, assumeixo l'hipotètic risc que pot haver-hi, sí, però com que fa 3 anys i mig que estic en risc, no em ve de nou.
1: I teòricament podria anar també, no?, a Catalunya Sud, teòricament, a nivell judicial.
2: Les declaracions
1: a part de l'actitud de la justícia espanyola.
2: De la dreta extrema i de l'extrema dreta que diuen ara, són que tenen moltes ganes d'empresonar-nos, està claríssim, és evident. No hi ha una justícia
1: europea. No mancaria en el moment, l'ocasió.
2: No hi ha justícia europea a dins d'Espanya, està molt lluny d'Espanya. Tristament, aquells acudits que explicava el Peric fa molts anys, al final del franquisme, que deia África empieza en los Pirineos, si us recordareu aquest famós acudit, doncs tristament sembla que a nivell de justícia tornem a estar a aquest punt, aquest punt de l'any 78, que la justícia europea acaba en aquest no frontera que volem que hi hagi entre el Principat i Catalunya Nord, però que sí que a nivell jurídic marca una competència de canvi d'estat, no? Estan donant una pel·lícula d'estanc i fetge, i jo escrivint cançons boniques amb frases lletges. El temps s'atura o passa de pressa, des del moment de néixer. Qui vol ser l'arc o la fletxa, el pacient o el metge, davant d'un metge. Ja no hi crec en l'amor a la clica, dinar amb la família, els plats a la pica. Estic deixant la por al costat, complicant-me la vida, el ventre papallones i a les mans formigues. No hi ha dos vides, no hi ha dos vides, tens uns ulls preciosos però inútils si mai mires. Tinc un pati amb ortigues, amb poques sortides, i rappers que criden si el seu moment trigues. A la carrera de rates, a les mirades opaques, que no han vingut a fer migues. Les galtes humides, records en 2 gigas, les cames fent figa, però no estic fent fila. Lliga'm, es gira amb la truita, justifica'm la lluita, si estic curant les ferides. El preu de la nota dividida, paraules que fan mal, estan picant en pedra esculpida. Brinda fins que vegi, no hi haurà 2 mesis, no em valen els quasis, millor que regis. No hi ha res que m'hagi pres més que s'orgull després de tu. Goteres i cruix, però si t'escoixi per escollir un mal camí, estic aquí amagat de set de tot, vaja que fuis. Ben cuit i fuit entre mogudes i truix, m'ajudes molt, però és que no ho vull.
1: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Lluís Puig, conseller a l'exili, diputat. Sem a Bou, una tarda del mes de juny del 2021. Us he demanat músiques, sou un home apassionat per la música, entre altres moltes coses, clar. La música, la dansa, moltes coses, eh?
2: M'he preparat un llistat,
1: Veiem.
2: Com que m'havíeu avisat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coses he notat.
1: Va bé.
2: I espero que les trobeu, i si no...
1: Les trobarem.
2: Podeu posar-hi el que us convingui, eh? M'agradaria que hi hagués algun fragment musical de cello, solo, de violoncel, d'alguna obra d'en Gaspar Caçador, un gran cellista de coetani d'en Pau Casals i molt més desconegut, i també alguna obra de Beethoven escrites pels quartets de cordes, sí, pel quartet Casals o per algun altre quartet de cordes que en tenim sortosament de molta qualitat aquí, a Catalunya Nord i Catalunya Sud. Per tant, del món de la clàssica he fet aquesta tria especial, no?
1: I l'home m'ha deixat triar a mi quin moviment i de quin quartet de Beethoven.
2: Sí, perquè és que són excepcionals.
1: Sí, tots.
2: Molta gent coneix la novena de Beethoven, no coneix... Sí.

0: del jazz és la Laura Simó. És, té que ser un dels milers d'enamorats
1: sí.
0: de la veu de la Laura Simó. Per tant, també deixo a la teva responsabilitat quina cançó trobes per posar-hi. I del món de la música tradicional m'agradaria, per amistat i per història, he treballat molt amb en Miquel Gil, cantautor de Catarroja, amb el primer disc que vam fer jo treballava com a mànager d'ell, el disc orgànic La cançó de l'amor es deu en barca, un poema d'Enric Casasses,
1: fantàstic,
0: i que és una cançó que també ha sigut un gran coneguda, no? Dels ministres del Raval tu has citat la Filomena, si t'hi cap en el programa posa-li també,
1: perquè no? Recordaré que en Lluís Puig participava sí. als ministres del Raval,
0: i com que escoltava fa pocs dies enrere una entrevista que feies tu amb en Daniel Cunyat, que sobre polifonies mediterrànies tradicionals,
1: sí.
0: recordo haver gaudit molt d'un grup de polifonia occitana que es diu Vox Biguerri.
1: Sí.
0: Doncs només si pots posar un trosset de polifonia occitana, tota la polifonia mediterrània m'agrada
1: sí.
0: molt,
1: sí.
0: però aquesta concret de Vox Biguerri la trobo apassionant, i s'ha fet públic i s'ha sabut que he fet una llarga amistat a l'exili amb en Valtònic.
1: Ah,
0: i per tant,
1: veritat.
0: Si trobes també algun fragment d'alguna cançó del rapper, del raper, música electrònica de Valtònic, m'agradaria acabar amb una cosa moderna, sí. contemporània, perquè en Valtònic de jove també improvisava gloses. Per tant, diguem que des de l'època dels trobadors fins ara, la paraula, la veu, sempre ha servit per denunciar, criticar, reivindicar, i al final ell està a l'exili per dir que els Borbons són uns lladres.
1: Sí.
0: Bé, la història
1: jutjarà,
0: no? Per tant, aquí deixo la meva llista de peticions musicals ben variades,
1: molt bé.
0: Esperant que siguin de l'agrat dels oients.
1: Molt bé.
0: I no cal dir-te agrair que un programa com la 500, programes de memòries, l'haguem pogut compartir plegats, que per mi és un honor molt gran.
1: L'honor és meu perquè em calia una persona amb un recorregut excepcional, i en aquest cas vos teniu un recorregut esplèndid tant en la pràctica com en la gestió de la cultura popular, i també després com a membre del govern de Catalunya del 1 d'octubre del 2017.
0: Moltes gràcies i llarga vida a Ràdio Rels i tota la feina que feu.
1: Lluís Puig, gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: La Maria carnissera que s'està al carrer del Call va dient molt riallera que ella ven el millor tall. Té unes cuixes que enamoren d'allò que fa tant desig, però el que té millor encara és el tall rodó.

Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5. Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, som dilluns 21 de setembre i us informa Paula Escudero. La Comissió Europea es planteja prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar-les als menors de 15. En una compareixença la setmana passada, la seva presidenta, Ursula von der Leyen, va explicar que aquesta és una de les prioritats de Brussel·les i que iniciaran els tràmits per fer que aquesta prohibició sigui una realitat. La Zalaïs és alumna de tercera al Col·legi Mas Rosselló i serà una de les afectades per aquesta llei.
4: Crec que és la bona raó, és bé d'aprovar de prohibir-ho perquè pot portar molts problemes, però cal buscar una raó real i no un motiu una mica aleatori. Dic que és perquè no som prou madurs o que no podem declarar que és veritat i que no i podem trobar contingut inapropiat, bé, es passa molt un problema així, perquè fins i tot a 16, 17 anys bé, pots creure a tu i continuar trobant contingut inapropiat.
3: Més de 300 persones s'han manifestat ahir a Perpinyà contra la proposta de llei sobre la presumpció de legítima defensa per als policies i gendarmes que utilitzin la seva arma. Els manifestants denuncien el que consideren un canvi profund en les regles que regulen l'ús de les armes per part de les forces de l'ordre i reclamen la retirada del text. La proposta, aprovada per l'Assemblea Nacional al juliol, preveu que, en determinats casos, sigui la víctima qui hagi de demostrar que l'ús de l'arma no estava justificat. Associacions, sindicats i partits polítics han participat en la mobilització. El text ha de ser examinat aquesta setmana pel Senat. L'escorxador de Perpinyà reprèn parcialment la seva activitat 3 setmanes després de la difusió d'imatges de maltractament animal per part de l'associació L214. La prefectura dels Pirineus Orientals ha autoritzat la represa de l'escorxament de porcs després que l'establiment hi fes obres d'urgència i superés nous controls sota la supervisió dels serveis de l'Estat. L'activitat havia estat suspesa el 28 d'agost arran d'una inspecció motivada per les denúncies de maltractament. Tot i la represa, l'escorxament ritual sense aturdiment continua prohibit. L214 continua reclamant el tancament de l'escorxador i ha reunit més de 100.000 signatures en una petició. A les Illes, centenars de persones s'han manifestat ahir a Palma i Eivissa contra l'ampliació dels aeroports i les polítiques de promoció turística del govern de les Illes. Amb el lema "Ni més ampliació ni més promoció", els manifestants reclamen reduir el nombre de vols, limitar els avions privats i posar fre al creixement turístic. Les propostes arriben després que les previsions se situen en 50 milions el nombre de passatgers anuals als aeroports a les Illes l'any 2031. A Barcelona, ahir també milers de persones s'han manifestat contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització, amb el suport de més de 210 entitats, ha recorregut el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. A Perpinyà avui comença una nova temporada de tallers a la Casa Musical, una temporada plena d'activitats i propostes per tots els públics amb dansa, cant i músiques del món. Podeu consultar el programa complet a la pàgina web de la Casa Musical. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha caigut en contundència davant el Montpellier per 50-13 aquest dissabte al Top 14. En futbol, el Barça ha guanyat el Sevilla per 3-1 i suma la 7a victòria consecutiva a la Lliga. I el Vallespí ahir es va celebrar a Ceret la 42a edició de la Ronde Ceretan, una cita esportiva que ha reunit corredors durant tot el cap de setmana.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Bon dia, avui és Sant Mateu, per Sant Mateu, l'estiu, adeu. No és el cas per avui, tot i que no tenim el nucli de l'anticicló per sobre nostre. Estem en el seu radi d'acció i la calor continua. Una mica temperada per la tramuntana que s'ha aixecat durant la nit amb ratxes a 40 o 45 km per hora i potser fins als 60 a la Costa Vermella. El cel és blau, a part que alguns cirrus de molta alta altitud. Per les màximes dels 400 o 500 metres per avall, estem per sobre del llindar dels 30 graus. 24 a Matamala, 27 a Oceja, 28 a Nyer, 30 a Fuià, 32 a Estoé, 33 a Corbera, Terrassa, Ribes Altes, 32 al Racó, 34 a Reiners i 29 a Presamollo. El 24 de setembre de 1859 neix Francesc Macià, militar, fundador d'Esquerra Republicana de Catalunya i primer president de la Generalitat Republicana. També l'instigador dels fets de Prats de Molló, dels quals commemorem aquest any el centenari. Avui és el Dia Internacional de la Pau.
7: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Havana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre a Prats de Molló.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Com cada mes contactem amb el director de la revista Descobrir, perquè ens faci 5 cèntims del contingut del número del mes. Bon dia, Joan Morales.
3: Molt bon dia.
2: A la portada del setembre veig que evoqueu l'escriptor i periodista també, Josep Maria Espinàs. Què fem? Turisme i literatura o literatura i turisme?
3: En aquest cas podria ser una mica indistint, tot i que, bé, bàsicament el que nosaltres hem fet aquesta vegada és agafant-nos al mític viatge a peu pel Priorat d'en Josep Maria Espinàs, que ell va fer l'any 1957, per tant estem ben bé a les portes del 70è aniversari, doncs el que hem fet és bàsicament resseguir el seu itinerari per la comarca i intentar veure com ha canviat el priorat en aquests 70 anys, perquè el priorat que es va trobar en Josep Maria Espinàs, evidentment, doncs va ser un priorat encara ben instal·lat a la postguerra, en un moment amb un despoblament sever, en un moment en què fins i tot l'activitat vitivinícola ja va de baixa, i ara ens trobem doncs amb un priorat, amb una activitat vitivinícola que no només és exuberant, podríem dir, no? Que no només té molts i molts exemples de bones pràctiques, sinó que fins i tot ha acabat sent una referència internacional, no? Tot i així, doncs, ens trobem també amb uns pobles amb unes realitats molt diferents i, paradoxalment, també doncs, algunes de les problemàtiques que es va trobar en Josep Maria Espinàs fa 70 anys, doncs, ara continuen sent-hi, no? Però, en qualsevol cas, el que és evident és que doncs fem una proposta als nostres lectors doncs, perquè caminin pel priorat, que utilitzin doncs, aquests itineraris senyalitzats que no hi eren a l'època de l'Espinàs. L'Espinàs va fer bàsicament el seu trajecte en el seu moment per carretera, però no eren tampoc les carreteres d'avui en dia, ni hi havia el trànsit que hi havia avui en dia. Bàsicament, ell es trobava doncs, carros, es trobava cavalls, es trobava ases, de tant en tant algun vehicle, però bàsicament era un priorat eminentment rural. A més, ell ho va fer també justament en aquesta època, en època de barema. I nosaltres ens hem trobat doncs, un priorat amb molta més infraestructura, òbviament. Ens hem trobat amb un priorat, diguéssim, que des del punt de vista turístic té moltes coses a oferir, que no era el cas de fa 70 anys. De fet, Pinàs explica molt bé com està a punt de deixar d'abandonar el viatge ben bé al principi de començar-lo perquè és incapaç de trobar una fonda als Guiamets on poder menjar i on poder allotjar-s'hi, no? I bé, doncs tot aquest tipus de curiositats els resseguim amb tres reportatges que ens han fet tres persones de la comarca, Antonio Lenzanz, periodista i escriptor, la Julia Viejobueno, que és pagesa però que també és escriptora i autora d'un llibre tot just fa un any i mig, dos anys, que es deia Quedar-se al tros, que és una absoluta delícia, i amb en Rafael López Mundé, geògraf i fotògraf, també gran coneixedor de la comarca, doncs que cadascun d'ells ha fet un tram d'aquest viatge de l'Espinàs a peu pel Priorat amb il·lustracions fotogràfiques del fotògraf també de la comarca Joan Capdevila, que li acaben de donar, diguéssim, tots aquesta mirada absolutament deliciosa a la comarca que fa que tot plegat acabi esdevenint doncs, una grandíssima proposta en si mateix per conèixer i redescobrir el Priorat més interessant. Bé, una de les coses que també es comenta en el reportatge i que l'editora Isabel Martí de La Campana, que va ser una persona que va col·laborar amb en Josep Maria Espinàs durant molts i molts anys, proposa precisament és que troba a faltar que es faci com més referència, no? que es reivindiqui més el paper que va tenir l'Espinàs, perquè l'Espinàs no només va fer a peu pel Priorat, va fer, vaja, si no vaig errat, desenes, no? de llibres a peu per diverses zones del país, i és una de les persones que juntament, doncs, per exemple, amb un Joan Coromines o amb un Josep Pla o amb un fins i tot mossèn Cinto Verdaguer, doncs va fixar molt la idea del paisatge i del país que tenim, no? I en canvi, doncs, Josep Maria Espinàs és una persona que és molt poc visible, diguéssim, sobre el terreny. També en el Priorat costa molt de trobar aquesta petjada de l'Espinàs. I la Isabel Martí proposa precisament la idea de que es puguin fer uns bancs en diversos punts de la comarca com a miradors, no?, d'aquest país, i ho proposa en el seu article. Per tant, és també una reivindicació de la feina d'en Josep Maria Espinàs i d'aquesta mirada que ell va tenir. I, bueno, tot i així, nosaltres sí que intentem donar tota la informació pràctica també perquè la gent que vulgui venir aquí al Priorat doncs tingui, en aquest cas sí, doncs, tots els itineraris ja senyalitzats, amb la distància, amb la durada, amb els desnivells, les dificultats. Per tant, sí que nosaltres hem fet aquesta feina perquè el lector pugui fer realment a peu aquest viatge pel Priorat, seguint més o menys les passes d'en Josep Maria Espinàs.
2: Veig que dediqueu també un llarg reportatge a la ciutat d'Ontinyent, al País Valencià. Amb un nom així no hi deuen faltar rastres de cultura mora, no?
3: Bé, no. De fet, com sabeu, el País Valencià, gairebé a tota la seva geografia, doncs el passat relacionat amb tota la dominació sarraïna és molt present. També a la zona d'Ontinyent hi ha la Vall d'Albaida. Ontinyent és la capital de la comarca de la Vall d'Albaida, i això es nota sobretot en tota la zona agrícola que envolta el poble. Aquests paisatges agrícoles, doncs, en bona part veuen, sobretot tot el tema dels regadius, deuen en bona part, doncs, de tota aquesta herència sarraïna que va ser d'alguna manera la que va en el seu moment establir tota aquesta fecunditat agrícola, no? En aquest cas estem parlant, doncs, d'una comarca i d'un poble, d'una ciutat que està travessada pel riu Clariano, i estem parlant, doncs, d'una població amb carrerons medievals, amb el so de les campanes, que és absolutament omnipresent. De fet, és un dels pobles del País Valencià on aquesta tradició campanera també, doncs, ens ha arribat més viva, i no deu ser pas per casualitat, doncs, que el campanar d'Ontinyent és el més alt de tot el País Valencià, no? Fem, doncs, en aquest reportatge un recorregut per aquesta vila, ens descobreix les muralles integrades entre habitatges del poble, ens descobreix antics refugis de la Guerra Civil, ens descobreix també, per exemple, doncs, tota aquesta cuina d'interior tradicional que doncs, Ontinyent té també, doncs, molta presència, com no pot ser d'altra manera a les comarques del sud, doncs hi ha molta part, doncs, de gastronomia vinculada a la rebosteria, no? Hi ha molt de dolç, però hi ha també molta d'embotit, hi ha plats contundents com l'arròs al forn, esmorzars de forquilla, i després també hi ha també tota la zona més, les zones o les àrees més naturals, i especialment d'una manera molt, molt manifesta, el Pou Clar és un autèntic refugi natural que es pot resseguir seguint la senda de l'Alba al costat del riu Clariano, i que és un indret on l'aigua ha anat modelant tolls transparents de tons turquesa que conformen uns paratges fluvials preciosos i que nosaltres, doncs, aquí també en recomanem la visita. Ontinyent té molts altres atractius, té, per exemple, doncs, el Pont Vell, de factura medieval, té, per exemple, un poble, una ciutat, diguéssim, amb un passat vinculat a la indústria tèxtil molt marcat, perquè, doncs, en ser també una zona amb aigua, doncs, aquests molins van aconseguir, doncs, que fos una ciutat on el món tèxtil va tenir molta presència. I ben a prop d'Ontinyent, doncs, tenim la Bastida de les Alcusses, que és un jaciment ibèric importantíssim de la comarca, o la mateixa Ruta dels Molins que us comentava ara, que, diguéssim, doncs, també fa especialment interessant la visita en aquesta zona de la Vall d'Albaida.
2: Més a prop de nosaltres, a la Selva, i més precisament a les Guilleries, nos proposeu passar un cap de setmana a Sant Hilari Sacalm. Llavors, això vol dir que després de seguir les petjades de l'Espinàs, ara cerquem rastres del Serrallonga?
3: Doncs vas ben encaminat. Efectivament, en Serrallonga és probablement el personatge vinculat a Sant Hilari i a les Guilleries més conegut que tenim, no? I algunes de les propostes de passar aquest cap de setmana a Sant Hilari tenen a veure amb la descoberta de l'antic bandoler, dels racons de l'antic bandoler, però a Sant Hilari Sacalm doncs hi ha el balneari de la Font Vella, hi ha el Museu de les Guilleries, és una zona, diguéssim, amb una quantitat també de, diguéssim, d'atractius vinculats al bosc molt interessants, i per tant doncs, és una proposta per descobrir un racó, diguéssim, de vida rural enmig de les guilleries molt interessant, i amb l'aigua com a gran element conductor, que ara, diguéssim, a les portes de la tardor doncs, també ho fa especialment interessant. A més, com a bona zona de bosc, doncs, és una zona també on tenim la possibilitat de gaudir ben aviat d'aquests colors tardorencs, castanyedes, algunes, rouredes i altres tipus d'arbres que ara en aquesta època de l'any doncs, agafen aquestes tonalitats i aquests colors. I, per tant, la proposta per gaudir plenament de la tardor al vell mig de les Guilleries.
2: Molt bé. Joan, voldries destacar un altre article?
3: Bé, com a gran contingut, diguéssim, d'aquest número, m'agradaria acabar destacant també doncs, el de... nosaltres en diem Artistes amb Tractor, que és un projecte d'una fotògrafa que es diu Sara Boldú, que durant uns quants anys doncs, ha retratat des de l'aire alguns dels paisatges agrícoles més imponents del país, i és així que podem fer també doncs, una visita a bona part de Catalunya doncs, veient doncs, aquests conreus, aquests paisatges plegats d'oliveres, els paisatges de l'arròs del Delta de l'Ebre, paisatges de vinya, paisatges de fruiters, no? Singularment els presseguers que agafen aquella coloració en rosa a inicis de primavera, però que al llarg de l'any doncs, té colors també molt diferents, o paisatges vinculats a l'activitat de cereals o a l'alfals, no? Per tant, d'alguna manera, doncs, és una manera diferent de veure també el país i de gaudir d'aquests paisatges del país i, sobretot, també doncs, una reivindicació de l'activitat de la pagesia, que no és només imprescindible per la nostra alimentació diària, sinó que alhora també, com queda ben palès en aquest reportatge, és el principal responsable de que els nostres paisatges continuïn tenint doncs, aquesta qualitat i aquesta bellesa que els caracteritza.
2: Molt bé, un homenatge a la fotografia i al treball agrícola. Moltes gràcies, Joan Morales, director de la revista Descobrir. Ens retrobem el mes que ve?
3: Sí, moltes gràcies a vosaltres i ja us ho avanço, el mes que ve ens anem cap a la Vall d'Aran.
2: Ah, molt bé, molt bé, els nostres veïns. Bé, fins aviat, doncs.
3: Molt bé, perfecte.
2: Adéu, adéu, adéu.
1: En aquesta hora vos proposem una cançó de Catalunya Nord.
4: Què faran els homes quan hauran gastat tot el blau del cel? Què faran els homes quan serà ben

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem un disc que s'ha editat al sud però que té relació amb Catalunya Nord perquè uns dels integrants del grup són veus que heu sentit a Ràdio Arrels. El grup és Incendi, que ja en vam parlar fa uns mesos per un altre àlbum que havien tret, i tot just acaben de treure Tot va malament. Per això aquesta hora podem saludar d'una banda el cantant i guitarrista d'Incendi, el Marc Aguadé, bon dia.
4: Salutacions, bon dia.
3: Que és aquí a l'estudi amb nosaltres, i per telèfon tenim el baixista del grup, l'Adrià Saperes, bon dia.
5: Bon dia.
3: I el tècnic de so del grup, el Marc Torrijos, bon dia.
6: Bon dia.
3: Com deia, sou aquí per presentar una nova obra, que és el segon disc de la setmana que presenteu. Sou el segon grup que presenta dos discos de la setmana a la ràdio.
4: Qui és l'altre? Ginestà o així?
3: No, és un grup de Rumba Kumo.
4: Com es diuen?
3: Rumba Kumo.
4: Ah, Rumba Kumo.
3: Sí, d'aquí de Catalunya Nord.
4: La música està millor. La música està millor que el nom o no?
3: Després els deixo escoltar, va.
4: Vinga, va.
3: I ho valoreu. Aquest àlbum l'heu anomenat Tot va malament. D'on surt això, aviam?
4: Ens agrada ironitzar una miqueta sobre el que és la fi del món i tal. Realment som més positius del que reflexa el nom, però ens agrada ironitzar una miqueta en el rotllo aquest de... O sigui, surt una miqueta, si has vist la portada, l'arc de Sant Martí aquest del tot anirà bé, doncs, pam, tot va malament, tot està fatal, tot està podrit. Una miqueta el rotllo aquest del punquisme antic, però realment no estem dins d'aquí, estem bastant més d'aquest... Tampoc no tot va malament, però bé.
3: És punqui...
5: Tranquil·la.
3: Digues, Adrià, perdó.
5: No, que estem tranquils, som gent molt tranquil·la.
4: Sí, al final la tranquil·litat és el que es busca.
6: Sí, vas a altres concerts de punk rock i te trobes coses que no pots veure.
4: Sí.
3: Què és el pitjor que heu trobat en un altre concert de punk rock?
4: Hòstia, et podria dir moltes coses, eh?
7: En un altre, un nostre.
4: En un nostre o d'algun altre grup?
3: En un d'un altre grup, preguntava, però...
4: D'un altre grup?
6: Altres grups.
4: Que hi hagués a Clatellots. El grup a Clatellots.
3: I amb un de vostre?
4: Hòstia.
5: Molt difícil aquesta pregunta, eh?
4: Hòstia, el més xungo. Calçotets trencats, samarretes rebentades, gent menjant-se la boca allí al mig del concert, que et vinguin a menjar la boca al mig del concert, carros de la compra rebentats, el cartell del kebab del poble robat, o digue-li com manllevat, com vulguis, també rebentat durant el concert, surf davant de persones, persones despullades dalt de l'escenari, hòstia, no sé, crec que alguna d'aquestes, però no et sé dir més. Sí, Adrià, n'afegiries alguna més o Marc?
6: Jo l'únic que afegiria és que el de menjar-se de boca, Marc, va ser una vegada i et vaig demanar perdó.
4: Saps que em va encantar.
6: Ja, no semblava.
3: Molt bé, doncs aquest àlbum Tot va malament, ara com a primera cançó escoltarem una que porta el nom de l'àlbum, Tot va malament, d'Incendi.

0: tot va malament d'incendi.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Radio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Dilluns 21 de setembre. Parlar del temps és fàcil, ja que s'anuncia, s'espera sol durant tota la setmana i només cal esperar un canvi de temps, esperem important, en precipitacions a partir de la setmana entrant. De moment, temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, amb aquesta tarda 33 graus al Rosselló, al Vallespí, 31 graus de màxima al Conflent i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà a la matinada, les temperatures mínimes aniran de 12 graus al Capcir fins encara 22 graus al Rosselló, encara perquè són altes per unes temperatures mínimes, i encara més a la tarda, pel que fa a les temperatures, caldrà parlar de temperatures altes, amb 32 graus esperats a Estagell i a Perpinyà, 31 a Perpinyà, 30 a Elna i a Prada, 27 a Prats de Molló, 25 a Ossesa, 22 graus als Angles. Dimecres, sol sempre, i l'únic canvi seran les temperatures que baixaran lleugerament, per ser no pas al nivell de les normals, però com a mínim més suportables. Les màximes aniran de 23 graus dimecres a Cerdanya fins a 27 graus a la plana del Rosselló.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 21 de setembre del 1919 neix Teresa Soler i Pi, coneguda com a Teresa Rebull, del nom de la seva parella, Pep Rebull. Nascuda a Sabadell, l'activista política, cantant i pintora va viure també a Sant Boi de Llobregat, Alcoi i Barcelona, això abans de l'exili, l'any 1939, quan va passar pel Coi d'Arres junt amb el seu company Pep Rebull, camí de París. Durant uns anys va creuar regularment la frontera abans d'instal·lar-se a Marsella, on va fundar una família i va conèixer molts intel·lectuals. Musicalment, no va ser fins al 1968 quan coneix Raimon i durant la Festa del Llibre organitzada pel Casal de Catalunya de París que la Teresa Rebull s'atreveix a cantar dues peces. A partir de llavors va començar a fer concerts en defensa de la llengua i la cultura catalanes. L'any següent, el 1969, descobreix a la Guingueta d'Ix, al febrer d'art, els integrants del moviment de la Nova Cançó, en particular el seu gran amic Lluís Llach. A partir del 1955, la família Rebull estiueja a Banyuls de la Marenda, on s'hi van traslladar definitivament el 1971, al moment de la jubilació del Pep Rebull. De l'obra de Teresa Rebull destaquem la musicació de poemes de Joan Salvat Papaseit, Josep Sebastià Pons i Maria Mercè Marçal. Els darrers anys de la seva vida va dedicar-se més aviat a pintar. Va morir a Banyuls de la Marenda als 95 anys, el 15 d'abril del 2015. Escoltem ara la Teresa Rebull amb el tema No puc cantar cançons, del seu primer àlbum, publicat l'any 1973.

0: Fins aquí la Teresa Rebull amb el tema No puc cantar cançons.
1: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: S'allarguen a Catalunya Nord les restriccions contra els incendis fins a finals de setembre, almenys. Bon dia. La vegetació continua fortament dessecada i les condicions meteorològiques segueixen afavorint la propagació dels incendis a Catalunya Nord, motiu pel qual el prefecte ha decidit prorrogar diverses mesures de prevenció. La crema de vegetals continua prohibida per als particulars, mentre que les restriccions d'accés als massissos forestals es mantenen. La represa de les operacions de crema de vegetals i de crema controlada per als agricultors, inicialment prevista després de l'estiu, s'ajorna finalment fins al 30 de setembre. Per als particulars i altres usuaris, la prohibició de cremar vegetals continua sent aplicable fins a l'1 d'octubre, sigui quin sigui el volum implicat o les condicions meteorològiques. La prefectura justifica aquestes pròrrogues per l'estat de dessecació de la vegetació i per unes condicions encara propícies als focs i a la seva ràpida propagació. Les restriccions de penetració i circulació als massissos es prorroguen fins al 25 de setembre i l'ús de determinats aparells que puguin provocar un incendi continua regulat diàriament segons el nivell de risc. La prefectura recorda el balanç d'un estiu especialment dur amb l'incendi de Santa Maria a la Mar que va arribar fins a Canet de Rosselló i va obligar a evacuar milers de persones, i després el foc de Trevillac iniciat el 4 de juliol que va cremar prop de 4.936 hectàrees i que no va ser oficialment apagat fins al 7 d'agost. En aquest context, la prefectura demana mantenir una vigilància màxima, ja que l'incompliment deliberat d'una prohibició reglamentària relativa a l'ús del foc o l'accés als massissos constitueix, recorda, un delicte que pot comportar fins a un any de presó i 15.000 euros de multa.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Aleix Renyer va néixer a Lleida el 1955. Es va refugiar a Perpinyà el 1981. Present a Ràdio Arrels a la seva creació, és un conegut periodista. Una de les veus de Ràdio Arrels abans de dedicar-se al diari El Punt, a Perpinyà, Girona i Barcelona. Va viure a Bou i ara viu a Barcelona. Ha publicat narracions, Xiputades, el 1995, Tot allò que viu que mai ha viscut, El Trabucaire, el 2001, Una mena de memòria, Catalunya Nord, La llesqueta del septentrió, publicat a Lleida el 2017. En poesia, els reculls Quotidianitats, el 1992, El Trabucaire, De Port al Cau, a Girona, el 1993, Nou codi de la ruta i Boirines de Masell, El Trabucaire. En Pascal Comalada i Joan Lluís Lluís va escriure el 1998 el manifest revolucionista nord-català. Del llibret Quotidianitats, llibres. Fer el buit entorn, entrar en un altre món de signes gràfics. No sabries agafar el son sense, abans, viure una altra vida. Lectura de grat d'allò que et motiva. 5, 10 o fins a 30 minuts de placidesa. El cos en catarsi, l'únic treball, fer venir la son. La son. M'enfonso amb placidesa vers la immobilitat delitosa, m'encabeixo al clot matalasser. Voluntat, fins a trobar el posat. Pèrdua dolça del senderi, escalfor conscient i renunciable. Ara viuré somnis genials i escriuré els millors poemes que mai no recordaré, tant se val.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Havana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Història a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Quan a Catalunya Nord parlem de càtars, pensem molt en la Fenolleda, en la part occitana, que hi ha una gran herència cultural amb castells, amb diferents coses d'aquests càtars i que reivindica encara molt ara, però la realitat és que els càtars també van ser presents a Catalunya i també van tenir una importància per la nostra història. A aquesta hora podem saludar Eduard Berga, bon dia.
4: Hola, què tal, bon dia.
3: Que sou estudiós precisament dels càtars i la primera pregunta volia anar per aquí. Els càtars també van tenir una importància a Catalunya?
4: Van tenir molta importància a Catalunya. Hem de tenir en compte que a l'edat mitjana Occitània i Catalunya eren països germans en el que hi havia un contacte constant entre una regió i l'altra dels Pirineus i sobretot a tota a la regió de Catalunya Nord, del Rosselló, i va ser molt important el catarisme perquè era el lloc que més tocava, diguem, tota la part occitana on el catarisme estava molt implantat.
3: Clar, el catarisme al final era una branca de la religió cristiana que va passar a ser molt perseguida. Exactament què defensava o què pensava aquesta gent perquè tinguessin una... Vull dir, perquè fins i tot rebessin una croada contra ells, vull dir...
4: Bé, els càtars tenien una visió cristiana completament oposada a la visió que volia imposar l'Església Romana, una visió de poder, una visió dogmàtica, amb pensar només d'una determinada manera, sobretot de control social molt important. Pels càtars aquesta no era la visió del cristianisme original, que tenia molt a veure en un procés interior que no depenia de les jerarquies, sinó d'un procés personal de cada un, no? Per tant, ells defensaven, per exemple, que tothom pogués tenir accés a llegir el Nou Testament d'una manera directa, en català, en l'idioma vulgar, una cosa que l'Església va prohibir en aquell temps, no només que la gent pogués tenir accés a aquests llibres, sinó que també no es traduïssin a la llengua vulgar perquè no poguessin difondre's a la gent del poble, no? El catarisme el que volia era aportar aquest cristianisme a tothom, ells predicaven, van ser uns grans predicadors per tota Occitània i jo el que voldria ressaltar és que sobretot els països com Occitània, com Catalunya, com Itàlia, eren països amb una civilització extraordinària de pacte, de convivència, de respecte cap a altres cultures i cap a altres maneres d'entendre no només el fet religiós, sinó també el fet polític, i això va permetre que el catarisme es pogués implantar aquí d'una manera extraordinària, cosa que no va passar a la resta d'Europa, per exemple.
3: Però la implementació entenc que va ser amb, diguem, catalans o occitans que es van convertir, entre cometes, al catarisme, o també era de moviments d'altres zones que els expulsaven, diguem.
4: No, el catarisme va néixer una mica a la mateixa època arreu d'Europa, el que passa que molt ràpidament les petites comunitats càtares que es van implantar al nord de França, a Alemanya, a Flandes, van ser molt ràpidament aniquilades, però aquí aquestes petites comunitats càtares que van sorgir d'una manera quasi, podríem dir, espontània, no? amb la lectura dels evangelis i amb una nova visió d'aquest cristianisme molt més original, la societat va permetre que aquestes comunitats poguessin expandir-se i la gent els veia el seu exemple de vida, es considerava bons homes i bones dones, així els anomenaven, no els anomenaven càtars, sinó bons homes i bones dones perquè eren bona gent, no? I això va fer que molta gent, encara que no fos, diguem, practicant de la religió del catarisme, sí que els acceptava i creia amb la seva filosofia i amb les seves ensenyances.
3: Clar, a la part occitana, tot el catarisme s'ha reivindicat molt i s'ha fet servir com un reclam turístic molt gran. En canvi, a la part catalana sembla que, tret de potser el camí dels bons homes en muntanyisme, però és molt més oblidat. Què ho fa que una banda ho reivindiquin i l'altra no hi haguem fet tant de cas?
4: Bueno, sobretot perquè hi ha molta documentació original a Occitània.

0: que s'ha conservat fonamentalment registres de la Inquisició, i això ha permès reconstruir molt la situació del catarisme i la persecució d'aquests càtars al llarg de l'edat mitjana, del segle i mig que van perdurar l'edat mitjana. A Catalunya, malauradament, no s'han conservat tants documents, s'han perdut molta cosa, però el que sí que sabem és que pels documents que hi ha, tot i que són molts menors, no va ser un exili simplement per una croada que van fugir cap aquí, sinó que va ser una situació molt permanent des del 1150 fins al 1324, és a dir, al llarg d'aquests 150 anys tenim notícia de que hi va haver l'heretgia càtara, no? La dissidència aquesta cristiana, tant al Rosselló com a la Catalunya Nord i a la Catalunya i tots els països catalans, en realitat, a Mallorca, València, a la França també, sobretot a la zona de Lleida hi havia comunitats càtares establertes ja des de la conquesta de Lleida, en què molts albigesos, molta gent occitana es va venir a viure a Catalunya, no? Aprofitant la conquesta i les llibertats que donaven els nous territoris que s'havien conquerit.
1: Precisament ara esteu treballant com en un projecte de camins càtars. Ens pots explicar una mica què és aquest projecte i com arribarà també, perquè em sembla que fins i tot podria tocar Catalunya Nord també.
0: Sí, aquest és un projecte que té el reconeixement de la Comissió Europea i és un projecte que el que intenta és unir de nou els diferents països que formen aquesta comunitat europea a través d'una ruta, la ruta del catarisme, que va estar implantat no només als països catalans i Occitània, sinó també a Itàlia, Alemanya, evidentment també a la Catalunya Nord, i d'alguna manera poder recuperar la història d'aquest catarisme en totes aquestes regions permet també trobar una cultura comuna, que és una mica la idea del Consell d'Europa, és a dir, de trobar una història, unes arrels comunes per tota la societat europea, no? que ens uneixin amb uns determinats valors que són molt importants aquí, com poden ser la llibertat, la igualtat, la democràcia, el lliure pensament, no? el poder sentir-se poder expressar les idees que cadascú té amb una plena llibertat, no? Jo crec que aquests són valors europeus que d'alguna manera s'han de conservar i que el catarisme ja va obrir una via en aquest sentit, no?
1: Eduard Berga, moltes gràcies.
0: A tu.
2: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
3: Ràdio Arrels.
4: A Bages.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels, actualitzem a aquesta hora la informació perquè està tallada l'autovia que va de Perpinyà cap a Elna i Argelers per un incendi a prop de la carretera. L'incendi s'ha declarat aquest migdia a la zona del Mas Pelagrí, al sud de Perpinyà, i ja s'han mobilitzat mitjans aeris i un centenar de bombers. La via del tren entre Perpinyà i Cervera de la Marenda també està tallada per aquest incendi. Continuarem actualitzant la informació a Ràdio Arrels durant la tarda, però destaquem la informació important a aquesta hora és que la carretera entre Perpinyà i Elna ha estat tallada per aquest incendi que afecta el sud de Perpinyà i el fum del qual es pot veure des de molts punts de la vila.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Dilluns 21 de setembre. Parlar del temps és fàcil, ja que s'anuncia, s'espera sol durant tota la setmana i només cal esperar un canvi de temps, esperem important, en precipitacions a partir de la setmana entrant. De moment, temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, amb aquesta tarda 33 graus al Rosselló, al Vallespí, 31 graus de màxima al Conflent i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà a la matinada, les temperatures mínimes aniran de 12 graus al Capcí fins encara 22 graus al Rosselló, encara perquè són altes per unes temperatures mínimes, i encara més a la tarda pel que fa a les temperatures, caldrà parlar de temperatures altes amb 32 graus esperats a Estagell i a Perpinyà, 31 a Perpinyà, 30 a Elna i a Prada, 27 a Prats de Molló, 25 a Ocesa, 22 graus als Angles. Dimecres, sol sempre, i l'únic canvi seran les temperatures que baixaran lleugerament, per ser no pas al nivell de les normals, però com a mínim més suportables. Les màximes aniran de 23 graus dimecres a Cerdanya fins a 27 graus a la plana del Rosselló.
5: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, soltant oceans, tenim episodis passats i encenits.

0: aquest de l'ona que tomba vent.
1: Ojo!
0: Fins a la vela quan gronxi la pena. Després què?
1: Ojo!

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels, actualitzem a aquesta hora la informació perquè està tallada l'autovia que va de Perpinyà cap a Elna i Argelers per un incendi a prop de la carretera. L'incendi s'ha declarat aquest migdia a la zona del Mas Pelegrí, al sud de Perpinyà, i ja s'han mobilitzat mitjans aeris i un centenar de bombers. La via del tren entre Perpinyà i Cervera de la Marenda també està tallada per aquest incendi. Continuarem actualitzant la informació a Ràdio Arrels durant la tarda, però destaquem la informació important a aquesta hora és que la carretera entre Perpinyà i Elna ha estat tallada per aquest incendi que afecta el sud de Perpinyà i el fum del qual es pot veure des de molts punts de la vila.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Ràdio Arrels. A Morellàs, 88.2.
6: Dilluns 21 de setembre. Parlar del temps és fàcil, ja que s'anuncia, s'espera sol durant tota la setmana i només cal esperar un canvi de temps, esperem important, en precipitacions a partir de la setmana entrant. De moment, temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, amb aquesta tarda 33 graus al Rosselló, al Vallespí, 31 graus de màxima al Conflent i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà a la matinada, les temperatures mínimes aniran de 12 graus al Capcí fins encara 22 graus al Rosselló, encara perquè són altes per unes temperatures mínimes, i encara més a la tarda pel que fa a les temperatures, caldrà parlar de temperatures altes amb 32 graus esperats a Estagell i a Perpinyà, 31 a Perpinyà, 30 a Elna i a Prada, 27 a Prats de Molló, 25 a Ocesa, 22 graus als Angles. Dimecres, sol sempre, i l'únic canvi seran les temperatures que baixaran lleugerament, per ser no pas al nivell de les normals, però com a mínim més suportables. Les màximes aniran de 23 graus dimecres a Cerdanya fins a 27 graus a la plana del Rosselló.
7: L'estiu 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.
8: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.

meu cor també viu enamorat, sí, d'un arbre molt més fort que el roure, més verd que l'alzina, més alt que el faig, més valent que cap més arbre nostre.

arribi les hores dels matins de fred i acompanyi el vol dels ocells que com elles s'hi ajoquen. Cançó del capvespre blavós i roig,

0: Bon dia, escolteu a Ràdio Arrels i aquesta tarda continuem pendents de l'incendi que crema al sud de Perpinyà i que ha obligat a tallar la carretera D914, que això és l'autovia que va des de Perpinyà cap a Elna per després anar també cap a Argelers i la Costa Vermella. L'autovia ha estat tallada a aquesta hora entre Perpinyà i Elna, porta tallada des de fa més de dues hores, i tot això és per un incendi que s'ha originat cap allà al migdia al Mas Pelegrí, això és al sud de Perpinyà, i que el vent ha empès cap a la via del tren i l'autopista. La via del tren doncs, també està tallada a aquesta hora, tallada és la via del tren i l'autovia entre Perpinyà i Elna, d'un incendi que ha cremat unes 35 hectàrees i ja s'han mobilitzat un centenar llarg de bombers, a més de diversos mitjans aeris. El fum d'aquest incendi és visible des de tota la plana del Rosselló i corren moltes fotos d'aquest incendi que, com dèiem, crema al sud de Perpinyà i obliga a tallar l'autovia que va de Perpinyà a Elna i la via del tren que va de Perpinyà cap a Cervera. N'estarem pendents aquí a Ràdio Arrels durant tota la tarda d'aquest incendi que crema al Rosselló.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Fullà, 95.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Bon dia, escolteu, a Ràdio Arrels aquesta tarda estem pendents de diversos incendis que cremen a Catalunya Nord i a les zones properes i que afecten moltíssim també a la mobilitat de Catalunya Nord. El principal incendi del qual estem pendents s'ha declarat cap al migdia a la zona del Mas Pelegrí, això és al sud de Perpinyà, i obliga a tallar des de ja fa hores l'autovia que va de Perpinyà cap a Elna i cap a Argelers i també la via del tren que va de Perpinyà cap a Cervera de la Marenda. Així doncs, la departamental 914, l'autovia entre Perpinyà i el sud del Rosselló i la Costa Vermella està tallada per aquest incendi que ja ha cremat 35 hectàrees i que ha obligat a mobilitzar a més d'un centenar de bombers i també diversos mitjans aeris. Tot i això, des de mitja tarda, alguns d'aquests mitjans aeris també estan intervenint en un altre foc que crema la zona de Sant Genís de Fontanes, a tocar de l'Albera. Aquest segon foc seria més petit, però està obligant a dividir les forces dels bombers de Catalunya Nord per poder fer front també a aquesta segona columna de fum, un fum que tant d'un incendi com de l'altre es pot veure des de molts punts de la plana del Rosselló. A tot això s'hi suma un altre incendi bastant més llunyà i fora de Catalunya Nord, però que també pot afectar la mobilitat per gent que estigui creuant per aquí perquè està tallada l'autopista A9 al sud de Besiers. Això vol dir que si es vol anar de Perpinyà cap a Tolosa o Narbona no hi ha problema, però que més amunt de Narbona no es pot passar per l'autopista i de fet desvien a la gent ja des de Narbona mateix perquè hi ha un gran col·lapse entre Narbona i Besiers per aquesta carretera que porta ja bastant d'estona tallada. Això és per un altre incendi que ha obligat a mobilitzar 200 bombers, això és al sud de Besiers, i que també pot afectar doncs, a la mobilitat, depèn d'on es vulgui anar des de Catalunya Nord. Així doncs, pendents a aquesta hora dels diversos incendis que cremen i sobretot d'aquests doncs, dos focs que tenim a Catalunya Nord, el fum del qual es pot veure des de moltes bandes. Això sí, ara zones a evitar, la zona de Perpinyà Sud cap a Elna, sobretot a la zona entre Tassà, Salelles, Vilanova, la Raó, tota aquesta zona, a evitar-la, si no és necessari anar cap allà, doncs per deixar mobilitat als bombers per les carreteres que sí que estan obertes, i també la zona de Sant Genís de Fontanes, tot i que el foc és més petit, però des de bombers es demana doncs, que no hi vagin curiosos perquè l'únic que fan és entorpir el pas dels bombers. N'estarem pendents aquesta tarda d'aquests focs a Catalunya Nord. De moment us deixem amb la previsió del temps.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Dilluns 21 de setembre. Parlar del temps és fàcil, ja que s'anuncia, s'espera sol durant tota la setmana i només cal esperar un canvi de temps, esperem important, en precipitacions a partir de la setmana entrant. De moment, temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, amb aquesta tarda 33 graus al Rosselló, al Vallespí, 31 graus de màxima al Conflent i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà a la matinada, les temperatures mínimes aniran de 12 graus al Capcir fins encara 22 graus al Rosselló, encara perquè són altes per unes temperatures mínimes i encara més a la tarda pel que fa a les temperatures, caldrà parlar de temperatures altes amb 32 graus esperats a Estagell i a Perpinyà, 31 a Perpinyà, 30 a Elna i a Prada, 27 a Prats de Molló, 25 a Ossesa, 22 graus als Angles. Dimecres, sol sempre i l'únic canvi seran les temperatures que baixaran lleugerament per ser no pas al nivell de les normals però com a mínim més suportables. Les màximes aniran de 23 graus dimecres a Cerdanya fins a 27 graus a la plana del Rosselló.
5: Radio Arrels, en veig 93.1.
6: Catedrales musicales. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som al vilatge de Vernet, a la comarca del Conflent. El vilatge va saber explotar a finals del segle XIX la seva situació privilegiada als peus del Canigó i les múltiples fonts d'aigua termal per desenvolupar-hi una indústria turística que es venia com el paraís dels Pirineus. El barri dels Banys va ser construït seguint el model parisenc del baró Haussmann, amb un cèntric hotel de Portugal al costat d'un casino i envoltat per un immens parc que arribava als antics banys i hotels. Tots els edificis tenien unes façanes regulars i alineades amb el carrer, que donaven una estètica regular i majestuosa al barri. Els visitants feien activitats ben diverses, com concursos de natació, de golf o d'hípica. Assistien a espectacles o feien sortides a la muntanya, que podien ser de caràcter més turístic, com podia ser anar a Sant Miquel de Cuixà, o més esportiu, com alguna ascensió al Canigó. L'octubre del 1940, uns forts aiguats van provocar riuades i despreniments, que van destruir alguns dels edificis més emblemàtics del vilatge. Una dècada més tard es construiria un nou balneari i es canalitzaria el riu per evitar aquestes inclemències. Vernet va ser visitat per moltes grans personalitats del segle XIX, entre els quals el príncep Ibrahim Pacha d'Egipte o el músic i compositor Niccolò Paganini. El violinista genovès sembla que va passar per Vernet en la seva convalescència del càncer de laringe que patia, una malaltia que li acabaria fent perdre la parla i que acabaria sent la causa de la seva mort a Niça l'any 1840. Sentim el caprís número 24 de Niccolò Paganini, interpretat per David Garrett.

0: Acabem de sentir el Caprice número 24 de Niccolò Paganini, interpretat per David Garrett, que ens ha servit per parlar del vilatge de Vernet i tot el seu conjunt amb l'Hotel de Portugal i el Casino, que són unes de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.

acabi la prehistòria, l'explotació de l'home per l'home escòria en coma, que extén la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infame i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por a l'atur, busquen lloc a la trinxera. Vaga ofensiva pels dos dies, la missiva corre de boca a orella i fa miques les burocràcies. No acceptar cap plat de llenties i no riure les gràcies de les cúpules pactistes.

Bona tarda, escolteu, a Ràdio Arrels ja estem pendents durant tota aquesta tarda de dos incendis que cremen a Catalunya Nord, un que crema al migdia des de Perpinyà Sud, això és a la zona del Mas Pelegrí, un incendi que crema, com dèiem, des d'aquest migdia i que ha obligat a tallar la departamental 914, que és l'autovia que va de Perpinyà cap a Elna. Aquest incendi ha cremat més de 35 hectàrees segons l'última actualització dels bombers i continua actiu i encara sense control i obligat a tallar, com dèiem, l'autovia de Perpinyà cap a Elna i també la via del tren que va de Perpinyà doncs, cap a la Costa Vermella. Aquestes dues vies, per tant, tallades per aquest incendi que ha obligat a mobilitzar amb uns 180 bombers i diversos amb mitjans aeris, però uns mitjans que des de mitja tarda també han hagut de fer front a un incendi que crema a Sant Genís de Fontanes. Aquest incendi al sud del Rosselló obliga des de fa poca estona a tallar la departamental 618, que això és la carretera, diguem que va del Vallespí cap a la platja. Aquesta carretera està tallada entre Sant Genís de Fontanes i Sant Andreu de Sureda i, per tant, també és una via a evitar, per tant, mobilitat complicada aquesta tarda pel sud del Rosselló i per la Costa Vermella si es vol comunicar amb la resta de la comarca i de Catalunya Nord, perquè l'única carretera mínimament gran, diguem, oberta per fer aquesta zona és la que va des d'Elna cap al Massabola per després poder enganxar amb la departamental 900. Per tant, travessant per dins de Bages del Rosselló. Actualment és la millor manera d'anar doncs, des de la Costa Vermella cap a la resta del Rosselló. Perquè, com dèiem, està tallada tant l'autovia d'Elna cap a Perpinyà com la carretera de Sant Genís de Fontanes. A aquests dos incendis s'hi suma un de tercer, que en aquest cas és més lluny, és fora de Catalunya Nord, però que també pot afectar a diferents desplaçaments, perquè està tallada l'autopista A9 al sud de Besiers. I, de fet, a hores d'ara està tallada des de Narbona Oest fins a Besiers Oest. Per tant, bastants quilòmetres d'aquesta artèria principal de la zona mediterrània que està tallada per un altre incendi, en aquest cas un incendi al sud de Besiers que ha obligat a mobilitzar més de 200 bombers. Per tant, la situació a aquesta hora, complexa, amb dos focs actius a Catalunya Nord i un a pocs quilòmetres de Catalunya Nord, que obliguen a dividir les forces dels bombers i que afecten també a la mobilitat. Nosaltres n'anirem informant, tan bon punt ens arribin també les confirmacions oficials i ho estarem parlant aquí tant a Ràdio Arrels com a radioarrels.cat. Molt bona tarda a tothom.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels i a aquesta hora us podem informar que l'incendi que crema des d'aquest migdia al sud de Perpinyà s'ha donat per controlat. Es tracta d'un incendi que s'ha originat pels vols del migdia a la zona del Mas Pelegrí i que obliga encara a tallar la departamental a 914, que és l'autovia que va de Perpinyà cap a Elna, i també la via del tren que va de Perpinyà cap a la Costa Vermella. Aquestes dues vies, per tant, continuen tancades, però l'incendi ja està controlat. És, diríem, la primera bona notícia d'aquesta tarda, perquè a mitja tarda s'ha originat un segon incendi, en aquest cas a la zona de Sant Genís de Fontanes. La departamental 618, que és l'eix que va de Ceret cap a Argelers, ha estat tallada durant una estona, però segons els serveis d'informació del departament, a aquesta hora haurien estat s'ha reobert, diríem, aquesta carretera i, per tant, es pot tornar a passar per aquest eix. Tot i això, l'incendi continua actiu i encara no està controlat, aquest segon incendi que crema a Sant Genís de Fontanes. Hi ha un tercer incendi, en aquest cas fora de Catalunya Nord, però que també pot afectar a la mobilitat si aneu una mica més lluny, i és un incendi al sud de Besiers. Aquest incendi obliga a tallar l'autopista A9 des de Narbona Oest fins a Besiers Oest. Per tant, un gran tram d'aquesta autopista que està tallada per un incendi, en aquest cas en terres occitanes. En tot cas, la bona notícia d'aquesta hora és que l'incendi de Perpinyà Sud ja estaria controlat i, per tant, els esforços ara es poden centrar en el de Sant Genís de Fontanes, que encara crema a aquesta hora, però que sembla, doncs, que si s'està reobrint la carretera és que la cosa va per bon camí. En tot cas, en estarem informant aquí a Ràdio Arrels i ara, primer de tot, el que farem és deixar-vos amb la previsió del temps amb l'Albert Noguer.
3: Dilluns 21 de setembre. Parlar del temps és fàcil, ja que s'anuncia, s'espera sol durant tota la setmana i només cal esperar un canvi de temps, esperem important, en precipitacions a partir de la setmana entrant. De moment, temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, amb aquesta tarda 33 graus al Rosselló, al Vallespí, 31 graus de màxima al Conflent i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà a la matinada, les temperatures mínimes aniran de 12 graus al Capcir fins encara 22 graus al Rosselló, encara perquè són altes per unes temperatures mínimes, i encara més a la tarda, pel que fa a les temperatures, caldrà parlar de temperatures altes, amb 32 graus esperats a Estagell i a Perpinyà, 31 a Perpinyà, 30 a Elna i a Prada, 27 a Prats de Molló, 25 a Ossesa, 22 graus als Angles. Dimecres, sol sempre, i l'únic canvi seran les temperatures que baixaran lleugerament, per ser no pas al nivell de les normals, però com a mínim més suportables. Les màximes aniran de 23 graus dimecres a Cerdanya fins a 27 graus a la plana del Rosselló.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les cinquenes jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. Cinquenes jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
6: El 21 de setembre del 1919 neix Teresa Soler i Pi, coneguda com a Teresa Rebull, del nom de la seva parella, Pep Rebull. Nascuda a Sabadell, l'activista política, cantant i pintora va viure també a Sant Boi de Llobregat, Alcoi i Barcelona, això abans de l'exili, l'any 1939, quan va passar pel Coll d'Arres junt amb el seu company Pep Rebull, camí de París. Durant uns anys va creuar regularment la frontera abans d'instal·lar-se a Marsella, on va fundar una família i va conèixer molts intel·lectuals. Musicalment, no va ser fins al 1968 quan coneix Raimon i durant la Festa del Llibre organitzada pel Casal de Catalunya de París que la Teresa Rebull s'atreveix a cantar dues peces. A partir de llavors, va començar a fer concerts en defensa de la llengua i la cultura catalanes. L'any següent, el 1969, descobreix a la Guingueta d'Ix, al febrer d'art, els integrants del moviment de la Nova Cançó, en particular el seu gran amic Lluís Llach. A partir del 1955, la família Rebull estiueja a Banyuls de la Marenda, on s'hi van traslladar definitivament el 1971, al moment de la jubilació del Pep Rebull. De l'obra de Teresa Rebull destaquem la musicació de poemes de Joan Salvat Papaseit, Josep Sebastià Pons i Maria Mercè Marçal. Els darrers anys de la seva vida va dedicar-se més aviat a pintar. Va morir a Banyuls de la Marenda als 95 anys, el 15 d'abril del 2015. Escoltem ara la Teresa Rebull amb el tema No puc cantar cançons, del seu primer àlbum, publicat l'any 1973.

0: Fins aquí la Teresa Rebull amb el tema No puc cantar cançons.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Després que diversos estats, com l'espanyol o el francès, ja ho han proposat legislativament, tot i que encara no s'aplica, la Unió Europea està parlant d'interdir les xarxes socials als menors de 15 anys, o si més no, estrictament als menors de 13 anys, amb un accés a xarxes que han considerant que pot portar molts problemes doncs, als menors d'edat. I per saber què n'opinen alguns dels afectats, podríem dir, si aquestes lleis tiren endavant, som amb alumnes de tercera i de quarta del Col·legi del Mar Rosselló de la Bressola, on la Júlia, la Luisa, la Charlotte, les Alais i la Chloé. Bon dia a totes.
4: Hola.
3: Primer de tot us preguntaré si feu servir a xarxes socials vosaltres.
5: Bah sí, un poc. Enfin, sí.
3: Quines?
5: YouTube i WhatsApp.
6: Sí, i jo faig servir Snap, TikTok i Instagram i WhatsApp.
7: Jo faig servir Snapchat i WhatsApp.
8: Jo faig servir WhatsApp i Insta.
9: Jo no faig res servir per falta d'aquesta norma.
3: Molt bé, doncs de fet són casos diferents. Potser una de les coses que us preguntaria és si enteneu perquè s'està plantejant doncs, regular aquestes xarxes a gent al final de la vostra edat i fins i tot fins al punt de no poder-les fer servir. Enteneu el per què?
10: Sí, però crec que és pas la bona raó. És bé de provar de prohibir-ho perquè pot portar molts problemes, però cal buscar una raó real i no un motiu una mica aleatori.
3: I creus que el motiu que han trobat ara és aleatori?
10: Bé, és pas, per jo és pas el bo, dir que és perquè no som prou madurs o que no podem declarar que és veritat i que no i podem trobar contingut inapropiat, bé, és pas molt un problema així, perquè fins i tot a 16, 17 anys, bé, pots creure a tu i continuar trobant contingut inapropiat, doncs.
3: Vosaltres, que algunes de vosaltres ja feu servir aquestes xarxes socials, heu trobat en algun moment un límit o alguna cosa que digueu potser no hauria d'estar aquí i m'ha sortit alguna cosa? Això us hi heu trobat?
11: Jo no, pas particularment. Enfin, perquè he posat la meva biorita d'edat i doncs tinc una restricció de menys de 18 anys i doncs bah, no puc pas mirar continguts.
3: Si ara passés endavant aquesta llei, canviaria molt la vostra vida o la vostra tarda, diguem, després del col·legi? Canviaria molt la manera, per exemple, com us relacioneu amb les amigues?
7: Bé, després del col·legi sovint parlia amb les meves amigues, doncs sí, canviaria molt la resta del meu dia.
11: Bé, jo em canviaria perquè tinc amics que no veig tots els dies i tinc manassé de parlar-li del que m'ha passat o coses així. I doncs, bah, si no puc parlar-li, serà una mica complicat. Que...
3: Tu, per exemple, que de moment no les tens i un amic, el motiu que et donen és aquesta llei, no sé si notes que hi ha gent amb qui voldries parlar més i no pots pel fet de no tenir-ne o el fet de no haver-les tingut mai ha fet que facis vida social d'una altra manera?
9: Bé, jo segur que m'agradaria tenir-les perquè totes les meves amigues tenen un grup d'amigues, per exemple, on parlen juntes. I jo, quan arribo l'endemà al col·legi o a la gimnàstica, per exemple, em diuen, parlen d'això, i jo, com que no sé del que parlen, no puc posar-me en la discussió.
3: Veient que això, de moment, sembla que va tirant endavant, tot i que és lent, i que la Unió Europea estan bastant segurs doncs, que volen tirar endavant aquesta prohibició, creieu que això d'aquí uns mesos realment us afectarà la vostra vida?
10: Bé, personalment, com que som els de tercera són 2012, no creiem que ens afectarà molt perquè bé, segurament entrarà en vigor bé, cap a o al setembre de l'any que ve, potser un poc abans, però normalment volen deixar un temps perquè suprimeixin els comptes, però nosaltres tindrem la data per tenir-los, doncs no ens afectarà, però els quartes i els altres sí.
3: Sou tercera, totes?
12: Sí.
3: A tu, llavors, potser sí que encara t'afecta una mica més, no?
9: Bé, sí, perquè llavors vol dir que encara hi haurà aquesta norma i els meus pares no voldran que els tingui abans, com tothom.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies a totes i veurem com evoluciona aquesta llei. En tot cas, us hem volgut saber una mica què n'opinàveu totes. Moltes gràcies.
4: Gràcies. Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Després del judici pel complot de Prats de Molló, Francesc Macià és deixat en llibertat. Quan torna, al març 1931, Macià i altres creen l'Esquerra Republicana de Catalunya per presentar-se a les eleccions, eleccions que guanyaran.
1: El 14 d'abril del 1931, amb una gran majoria absoluta, genera algunes quantes declaracions de la República Catalana, 14 d'abril de 1931. En Macià primer fa una declaració de la República Catalana com una república dins de la Federació Ibèrica.
0: Sí.
1: Però aquesta declaració va durar 3 dies. Aquesta república va tenir una curta durada, eh? També sí. hi ha qui pot recordar fets recents, breus també, sí. Això va ser el dematí, però el mateix dia, a 3:15 PM, del 14 d'abril, però no des del balcó de l'Ajuntament, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on ja només hi havia la bandera republicana i la senyera catalana, Francesc Macià, com a líder d'Esquerra Republicana, que ja ha vingut aquest triomf electoral, com dèiem, va proclamar en nom del poble de Catalunya l'Estat català que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques.
0: És a dir, que des de l'inici sempre Macià, d'una certa manera, és fidel a Espanya. No sé si és la bona paraula, però sempre veu Catalunya integrada a una federació ibèrica o espanyola.
1: Bé, ell fa aquesta declaració de confederar-se amb una república repúbliques ibèriques com a sortida al seu anhel que tenia des de moltes dècades abans. Així doncs, aquesta segona declaració que fa en Macià, ell ja donava la república ibèrica com a federal o confederal. Però tot i així, a mitja tarda, Macià de nou es dirigeix a la multitud. Però aquesta vegada no ja des del balcó de l'Ajuntament, sinó des del balcó de l'altre costat de la plaça, el balcó de la Diputació de Barcelona, que estan cara a cara, com dèiem, a Barcelona, a la plaça Sant Jaume. I des d'allà comunica que havia pres possessió del govern de Catalunya. I és veritat. Afirmant que d'allà no els traurien ni morts. Va signar un manifest en el Palau de la Diputació en què proclamava de nou l'Estat català sota la forma d'una república catalana i des d'allà demanava als altres pobles d'Espanya la seva col·laboració per crear una confederació de pobles ibèrics. Ell, fort, valent i decidit, aconseguir aquest fet. No? Immediatament d'això, Macià després destitueix el capital general que hi havia en aquell moment en la Diputació i nomena el seu propi general, que va ser en López Ochoa, va designar nous governadors civils, el seu company de partit, Lluís Companys, conegut després per la seva pròpia història, el nomena governador civil de Barcelona. I nomena els membres del seu propi govern, dominat, evidentment, per Esquerra Republicana de Catalunya, tot i que també hi havia representants del Partit Republicà Radical, del PSOE, aquí apareix ja el Partit Socialista Obrer Espanyol, però en canvi no n'hi posa cap de la Lliga, Regionalista. En alguns llocs, pels carrers cridaven «Visca Macià, mori Cambó!». Es volia exterminar la Lliga.
0: I per tant, havies tingut precedentment relacions amb la Lliga?
1: Bé, es coneixien, està clar que sí. La Lliga era un partit de dretes, catalanista, però no eren massa bona sintonia. Hi ha una anècdota bonica que m'agrada explicar. Quan en Francesc Macià crea el govern, bé, amb els 2 anys i mig que va estar governant Catalunya, va tenir diversos canvis de govern, no? Però en la creació del govern encarrega a un famós, importantíssim, el millor artesà vitraller que hi havia a Barcelona, li encarrega fer una dotzena de copes de xampany, llavors no existia el cava, copes de xampany, perquè volia que cada conselleria tingués una copa oficial per fer el brindis de celebració. No? Aquest vitraller crea una copa de cava on, en vidre fos, a l'interior de la columna de la copa, hi ha un tirabuixó que és la senyera catalana. Mm. Això sembla ser que és molt difícil de fer en la mateixa fosa. Aquest vitraller va dir, bueno, ara els donen les 12 copes, però se'ls trencarà alguna copa i me'n demanaran recanvis, etc. No? Cosa que no va passar.
0: Mm.
1: I la família d'aquest vitraller, que les guardava aquestes 6 copes encarregades per Macià, finalment n'ha donat 4 al Museu d'Història de Barcelona. Una l'ha dipositat a l'Espai Macià de les Borges Blanques, i la copa que fa 6, la sisena, ens la vindran a portar a la Casa Macià de Prats de Molló. Una anècdota a comentar.
0: Una anècdota important i bé.
1: En fi, en tot cas, què estava passant a Espanya mentre Macià tirava endavant tot això? Doncs que Espanya, Madrid, la República tira endavant i el rei Alfons XIII marxa per cames, com normalment es diu, marxa ell, i es fa a Sant Sebastià, el famós conegut pacte de Sant Sebastià, on es va proclamar que la República Catalana formava part, un estat integrant de la Federació Ibèrica. En realitat, l'actuació de Macià anava encaminada a una ruptura amb Espanya, per això, perquè ja veia que ja, no, ja, ja l'espanyolisme no s'acabava de posar en forma. I hem de pensar que el govern provisional de la Segona República Espanyola ja va considerar que la proclamació de la República Catalana, feta per Macià, era el problema més immediat que calia afrontar. Ja era un altre cop un problema. Acabada d'instaurar la República d'Espanya, el catalanisme, el problema de Catalunya, ja era de les coses més importants a solucionar. Sembla aquell conte que no s'acaba mai. Repetitiu, sí, sí.
0: Continuem,
1: i cíclic, per
0: sempre.
1: Dir-ho així, no? Bé, el govern de la República Espanyola envia ministres a Catalunya, es negocia, es discuteix, es posen d'acord, no es posen d'acord. Al final aconsegueixen que la República Catalana s'anomeni el govern com a govern de la Generalitat de Catalunya, recuperant així el nom de la gloriosa tradició i centenària institució del Principat, que va ser abolida per Felip V en els decrets de nova planta de 1714. Per tant, el nom de Generalitat de Catalunya era un nom amb una llarga història a Catalunya.
0: I torna aquest nom, un nom de l'edat mitjana, és un nom antic.
1: Sí, sí. Aquesta nova Generalitat assumeix les funcions de les 4 diputacions catalanes, i és la institució encarregada d'organitzar una assemblea amb representants dels ajuntaments mentre no es fes una convocatòria de sufragi universal d'eleccions. Per tant, Macià decideix que siguin representants d'ajuntaments, càrrecs electes, qui constitueixin aquesta assemblea per organitzar el que després acabaria sent el Parlament de Catalunya. Aquí ja el partit que havia creat Macià, Estat Català, no està d'acord amb en Francesc Macià, i es genera una nova escissió. En fi, aquestes coses que porta la història, que a vegades ens discutim molt. En tot cas, Madrid estan contents perquè a Catalunya estan entretinguts fent redactant el que havia de ser l'Estatut d'Autonomia, conegut com l'Estatut de Núria. Aquest Estatut de Núria és aprovat a Catalunya, però fins que no s'aprova a Madrid passen 13 mesos i s'acaba aprovant amb fortes retallades. Mm. Exactament com passa al Principat de Catalunya més recentment. És el conte de mai acabar, que es va repetint en aquestes relacions. En tot cas, aquest projecte d'estatut, anomenat l'Estatut de Núria, s'aprova el 3 d'agost pel poble de Catalunya amb una aclaparadora majoria.
0: Era el 6è capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
4: Radio.
3: réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite, dans le macadam, a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là?
4: Oh ça va, tu vas pas nous gonfler.
3: Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire?
4: Bah hier t'étais pas bourré.
5: Ouais, t'étais pire.
3: Oh, prise de

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bona tarda, escolteu a Ràdio Arrels i estem pendents tota aquesta tarda dels incendis que cremen a Catalunya Nord i a aquesta hora us podem informar que estan estabilitzats els dos incendis, fixats els dos incendis que cremen aquesta tarda a Catalunya Nord, tant el de Perpinyà Sud com el de Sant Genís de Fontanes. L'incendi de Perpinyà Sud ha començat a cremar cap als vols del migdia a la zona de Mas Pelegrí, això és entre la zona del Tecno Sud i Vilanova de Raó, i aquest incendi ha obligat a tallar la departamental 914 i la via del tren durant bastantes hores. També hi ha hagut aquest segon incendi, en aquest cas a Sant Genís de Fontanes, que ha obligat també a tallar, en aquest cas, la carretera que va entre Ceret i Argelers, una carretera, en aquest cas, que s'ha reobert ara ja fa una estona. El que continua tallada és la A9 entre Narbona i Besiers, en aquest cas per un tercer incendi, en aquest cas un incendi a Occitània que ha obligat a tallar aquest eix principal de la circulació en bastants quilòmetres. Així doncs, fem recopilatori a aquesta hora. L'incendi que cremava Sant Genís de Fontanes està controlat i la departamental 618 oberta, per tant, en aquesta zona ja no hi ha problema, tot i que l'incendi encara crema, controlat no vol dir apagat. L'incendi que cremava a Perpinyà Sud continua cremant, però també controlat, en aquest cas amb encara afectacions al trànsit a la departamental 914 i a la via del tren. I l'incendi que crema a Occitània entre Narbona i Besiers, en aquest cas continua aquest incendi en actiu, hi ha més de 200 bombers mobilitzats i l'autopista de nou completament tallada entre Narbona i Besiers en els dos sentits de la marxa. Aquesta és la situació a hores d'ara amb aquests dos incendis, però cap al que fa els de Catalunya Nord, la situació és favorable.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
1: Joan Pau Escudero.
3: Les etiquetes comercials han definit sovint les modes musicals de cada època. Avui analitzem com el concepte de rumba ha anat canviant de significat al llarg de la història.
4: Les modes sempre han imposat noms originals per motius comercials. Anys enrere va ser el mambo, el cha-cha-cha, el rock and roll, el twist, etc, etc. Ara tothom vol parlar de flamenc. Flamenc perquè està de moda la paraula flamenc i perquè les coses van així. De rumbes, doncs n'hi ha unes quantes. La paraula rumba és prou antiga en el món de la música i té significats bastant diversos. Podríem parlar de la rumba cubana, la rumba europea, la congolesa, la gitana, americana, etc, etc. Americana, nord-americana. Clar, des d'un punt de vista rítmic, això poden ser realitats diferents i a vegades molt diferents.
3: Per entendre aquest concepte, cal viatjar primer a la Cuba dels segles XVIII i XIX. Aquesta és la rumba original creada per les comunitats d'esclaus africans.
4: En primer lloc, hem de parlar de la rumba cubana, que potser que és l'origen a nivell de pel que fa a la paraula de les altres. La rumba cubana, doncs, que és una rumba que és una música ètnica, cultural, de pròpia dels ascendents dels esclaus africans que van arribar a Cuba al segle XVIII i XIX, que es fa encara actualment, que és una música polirítmica, molt rica des del punt de vista de les percussions, des de la qual el nom es va escampar a d'altres músiques cubanes que tenien a vegades algun element de la rumba pròpia del descendent dels esclaus, i això ho incorporaven amb altres músiques de moda i a la paraula rumba, perquè va semblar que quedava bé, doncs es va estendre a d'altres músiques cubanes.
3: A la meitat del segle XX, el concepte es barreja amb el mambo i el cha-cha-cha, un fenomen comercial que va començar a escampar-se cap a Europa.
4: Després d'això va passar als Estats Units amb cubano-americans o catalano-cubans com el Xavier Cugat, que va fer servir aquesta paraula per músiques que ja no tenien res a veure amb la rumba pròpia dels descendents esclaus cubans. Aquesta rumba americana, doncs, va arribar a Europa. A Europa, abans de la guerra, doncs, hi havia una cançó com ara el Marinella del Tino Rossi. Això pretén ser una rumba, també. Ell, Tino Rossi, diu que això és una rumba. No sé quina classe de rumba és allò, però és quan arriba això a Europa, doncs també hi ha la paraula es posa de moda. Una altra mena de

0: seria una mena de bolero, potser, però de rumba té poca cosa a veure amb la rumba.
1: Després de la Segona Guerra Mundial, es comença a posar de moda la rumba en l'àmbit de la música popular a la península Ibèrica. Però aquesta encara no és com la rumba que entenem ara.
0: Tenint en compte que és una paraula que està de moda, doncs s'escampa. La qüestió és produir primer discos de pedra dels antics, després arriben els discos més moderns, però això ja és a partir dels anys 60 i en parlarem després. Doncs s'escampa la paraula per parlar de músiques ben diferents i es graven discos abans de la guerra, com una cançó que es deia La rumba de Chelito. N'he sentit versions més tardanes dels anys 50. Allò no té absolutament res a veure amb una rumba cubana, tampoc no té res a veure amb una rumba gitana. Són exemples, i n'hi ha molts, del que es feia servir de la paraula rumba, tal com es feia servir en aquells anys 30, 40 i 50. Hi ha un context general cubà o afrocubà que arrela bastant a Europa Occidental, especialment a la península Ibèrica i a França mateix, o a Itàlia també, països llatins, i no pas exclusivament. Això fa que entre el 49, 50, 51 es talla ben bé la moda del mambo, del cha-cha-cha. Tot això s'escampa amb una velocitat extraordinària. Entremig de tot això, doncs, es fa servir la paraula rumba, també, perquè si s'hi convé, doncs, perquè també està de moda la paraula, i tot el que és afrocubà doncs, funciona amb cha-cha-cha, mambo, rumba. I hem parlat doncs, de rumba cubana amb el significat principal, històric, el primer, doncs, que és la rumba dels ascendents dels esclaus africans a Cuba. Hem parlat de rumba americana, tipus Xavier Cugat i altres autors, artistes americans dels anys 50. Hi ha una rumba que arriba a Europa, unes músiques anomenades rumba doncs, a l'Espanya de la preguerra i de la postguerra, això la mateixa cosa l'estat francès, i tard o d'hora hem d'arribar a la rumba dels gitanos catalans, que és una altra cosa encara, i que és la rumba que s'ha posat de moda actualment a Catalunya, a l'estat espanyol i més enllà. Tot això podem parlar-ne en el proper capítol.

0: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
3: Bona tarda. Fixats els dos incendis que cremen aquesta tarda a Catalunya Nord, tant el de Perpinyà Sud com el de Sant Genís de Fontanes. El de Perpinyà Sud s'ha declarat a poc després del migdia a la zona del Mas Pelegrí, això és entre el Tecno Sud i Vilanova de Raó, i ha obligat a tallar la departamental 914 i també la via del tren. També hi ha hagut afectacions amb l'incendi de Sant Genís de Fontanes. En aquest cas, s'ha obligat a tallar la departamental 618, en aquest cas ja reoberta. Aquests dos incendis, per tant, fixats, però continuen cremant i es pot veure fum des de diversos punts del Rosselló per aquests dos focs que cremen. El que també afecta una mica més lluny de Catalunya Nord és un incendi que hi ha al sud de Besiers que ha obligat a tallar l'autopista A9 entre Narbona Oest i Besiers Oest. Aquesta autopista està tallada tots aquests quilòmetres per un incendi provocat per un foc provocat per la mateixa autopista. Per tant, pot ser alguna cosa que hagi sortit d'alguna finestra o algun vehicle. Encara no en tenim més dades, però sabem que l'incendi ha començat al voral d'aquesta autopista A9, que, com dèiem, està tallada entre Narbona Oest i Besiers Oest. Això complica moltíssim la circulació si voleu anar cap a Montpeller o cap a diferents punts de l'estat francès. Per tant, hores d'ara, per anar de Perpinyà cap a Tolosa amb cotxe no hi ha problema, però per anar cap a Narbona i continuar cap a Besiers sí que està tallada l'autopista i, evidentment, la carretera a la desviació és molt complicada i hi ha molt de trànsit. Això és el punt de situació. A aquesta hora n'informem, com sempre, a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Dilluns 21 de setembre. Parlar del temps és fàcil, ja que s'anuncia, s'espera sol durant tota la setmana i només cal esperar un canvi de temps, esperem important, amb precipitacions a partir de la setmana entrant. De moment, temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, amb aquesta tarda 33 graus al Rosselló, al Vallespí, 31 graus de màxima al Conflent i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà a la matinada, les temperatures mínimes aniran de 12 graus al Capcir fins encara 22 graus al Rosselló, encara perquè són altes per unes temperatures mínimes i encara més a la tarda, pel que fa a les temperatures, caldrà parlar de temperatures altes amb 32 graus esperats a Estagell i a Perpinyà, 31 a Perpinyà, 30 a Elna i a Prada, 27 a Prats de Molló, 25 a Ocesa, 22 graus als Angles. Dimecres, sol sempre i l'únic canvi seran les temperatures que baixaran lleugerament per ser no pas al nivell de les normals però com a mínim més suportables. Les màximes aniran de 23 graus dimecres a Cerdanya fins a 27 graus a la plana del Rosselló.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Com cada mes contactem amb el director de la revista Descobrir perquè ens faci 5 cèntims del contingut del número del mes. Bon dia, Joan Morales.
7: Molt bon dia.
6: A la portada del setembre veig que evoqueu l'escriptor i periodista també, Josep Maria Espinàs. Què fem? Turisme i literatura o literatura i turisme?
7: En aquest cas podria ser una mica indistint, tot i que, bé, bàsicament el que nosaltres hem fet aquesta vegada és agafant-nos el mític viatge a peu pel Priorat de Josep Maria Espinàs, que ell va fer l'any 1957, per tant estem ben bé a les portes del 70è aniversari, doncs el que hem fet és bàsicament resseguir el seu itinerari per la comarca i intentar veure com ha canviat el Priorat en aquests 70 anys, perquè El priorat que es va trobar en Josep Maria Espinàs, evidentment, doncs va ser un priorat encara ben instal·lat a la postguerra, en un moment amb un despoblament sever, en un moment en què fins i tot l'activitat vitivinícola ja va de baixa, i ara ens trobem doncs amb un priorat, amb una activitat vitivinícola que no només és exuberant, podríem dir, no? Que no només té molts i molts exemples de bones pràctiques, sinó que fins i tot ha acabat sent una referència internacional, no? Tot i així, doncs ens trobem també amb uns pobles amb unes realitats molt diferents i, paradoxalment, també doncs algunes de les problemàtiques que es va trobar en Josep Maria Espinàs fa 70 anys, doncs ara continuen sent-hi, no? Però, en qualsevol cas, el que és evident és que doncs fem una proposta als nostres lectors doncs, perquè caminin pel priorat, que utilitzin doncs, aquests itineraris senyalitzats que no hi eren a l'època de l'Espinàs. L'Espinàs va fer bàsicament el seu trajecte en el seu moment per carretera, però no eren tampoc les carreteres d'avui en dia, ni hi havia el trànsit que hi havia avui en dia. Bàsicament, ell es trobava doncs, carros, es trobava cavalls, es trobava ases, de tant en tant algun vehicle, però bàsicament era un priorat eminentment rural. A més, ell ho va fer també justament en aquesta època, en època de barema. I nosaltres ens hem trobat doncs, un priorat amb molta més infraestructura, òbviament. Ens hem trobat amb un priorat, diguéssim, que des del punt de vista turístic té moltes coses a oferir, que no era el cas de fa 70 anys. De fet, Pinàs explica molt bé com està a punt de deixar d'abandonar el viatge ben bé al principi de començar-lo perquè és incapaç de trobar una fonda als Guiamets on poder menjar i on poder allotjar-s'hi, no? I bé, doncs tot aquest tipus de curiositats el resseguim amb tres reportatges que ens han fet tres persones de la comarca: Antoni Orensanz, periodista i escriptor, la Julia Vijubueno, que és pagesa però que també és escriptora i autora d'un llibre tot just fa un any i mig, dos anys, que es deia Quedar-se al tros, que és una absoluta delícia, i amb en Rafael López Mundé, geògraf i fotògraf, també gran coneixedor de la comarca, doncs que cadascun d'ells ha fet un tram d'aquest viatge de l'Espinàs a peu pel Priorat amb il·lustracions fotogràfiques del fotògraf també de la comarca, Joan Capdevila, que li acaben de donar, diguéssim, tots aquesta mirada absolutament deliciosa a la comarca que fa que tot plegat acabi esdevenint doncs, una grandíssima proposta en si mateix per conèixer i redescobrir el Priorat més interessant. Bé, una de les coses que també es comenta en el reportatge i que l'editora Isabel Martí de La Campana, que va ser una persona que va col·laborar amb en Josep Maria Espinàs durant molts i molts anys, proposes precisament és que troba a faltar que es faci com més referència, no? que es reivindiqui més el paper que va tenir l'Espinàs, perquè l'Espinàs no només va fer a peu pel Priorat, va fer, vaja, si no vaig errar, desenes, no? de llibres a peu per diverses zones del país, i és una de les persones que juntament, doncs, per exemple, amb un Joan Coromines o amb un Josep Pla o amb un fins i tot mossèn Cinto Verdaguer, doncs va fixar molt la idea del paisatge i del país que tenim, no? I en canvi, doncs, Josep Maria Espinàs és una persona que és molt poc visible, diguéssim, sobre el terreny. També en el Priorat costa molt de trobar aquesta petjada de l'Espinàs. I la Isabel Martí proposa precisament la idea de que es puguin fer uns bancs en diversos punts de la comarca com a miradors, no? d'aquest país, i ho proposa en el seu article. Per tant, és també una reivindicació de la feina d'en Josep Maria Espinàs i d'aquesta mirada que ell va tenir. I, bueno, tot i així, nosaltres sí que intentem donar tota la informació pràctica també perquè la gent que vulgui venir aquí al Priorat doncs, tingui, en aquest cas sí, doncs, tots els itineraris ja senyalitzats, amb la distància, amb la durada, amb els desnivells, les dificultats. Per tant, sí que nosaltres hem fet aquesta feina perquè el lector pugui fer realment a peu aquest viatge pel Priorat, seguint més o menys les passes d'en Josep Maria Espinàs.
6: Veig que dediqueu també un llarg reportatge a la ciutat d'Ontinyent, al País Valencià. amb un nom així no hi deuen faltar rastres de cultura mora, no?
7: Bé, no. De fet, com sabeu, el País Valencià, gairebé a tota la seva geografia, doncs el passat relacionat amb tota la dominació sarraïna és molt present. També a la zona d'Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Ontinyent és la capital de la comarca de la Vall d'Albaida, i això es nota sobretot en tota la zona agrícola que envolta el poble. Aquests paisatges agrícoles, doncs, en bona part veuen, sobretot tot el tema dels regadius, veuen en bona part, doncs, de tota aquesta herència sarraïna, que va ser d'alguna manera la que va en el seu moment establir tota aquesta fecunditat agrícola, no? En aquest cas estem parlant, doncs, d'una comarca i d'un poble, d'una ciutat que està travessada pel riu Clariano, i estem parlant, doncs, d'una població amb carrerons medievals, amb el so de les campanes, que és absolutament omnipresent. De fet, és un dels pobles del País Valencià on aquesta tradició campanera també, doncs, ens ha arribat més viva, i no deu ser pas per casualitat, doncs, que el campanar d'Ontinyent és el més alt de tot el País Valencià, no? Fem, doncs, en aquest reportatge un recorregut per aquesta vila, ens descobreix les muralles integrades entre habitatges del poble, ens descobreix antics refugis de la Guerra Civil, ens descobreix també, per exemple, doncs, tota aquesta cuina d'interior tradicional que, doncs, el Tinyent té també, doncs, molta presència, com no pot ser d'altra manera a les comarques del sud, doncs hi ha molta part, doncs, de gastronomia vinculada a la rebosteria, no? Hi ha molt de dolç, però hi ha també molta d'embotit, hi ha plats contundents com l'arròs al forn, esmorzars de forquilla, i després també hi ha també tota la zona més, les zones o les àrees més naturals, i especialment d'una manera molt, molt manifesta, el Pou Clar és un autèntic refugi natural que es pot resseguir seguint la senda de l'Alba al costat del riu Clariano, i que és un indret on l'aigua ha anat modelant tolls transparents de tons turquesa que conformen uns paratges fluvials preciosos i que nosaltres, doncs, aquí també en recomanem la visita. Ontinyent té molts altres atractius, té, per exemple, doncs, el Pont Vell, de factura medieval, té, per exemple, un poble, una ciutat, diguéssim, amb un passat vinculat a la indústria tèxtil molt marcat, perquè, doncs, en ser també una zona amb aigua, doncs, aquests molins van aconseguir, doncs, que fos una ciutat on el món tèxtil va tenir molta presència. I ben a prop d'Ontinyent, doncs, tenim la Bastida de les Alcusses, que és un jaciment ibèric importantíssim de la comarca, o la mateixa ruta dels molins que us comentava ara, que, diguéssim, doncs, també fa especialment interessant la visita en aquesta zona de la Vall d'Albaida.
6: Més a prop de nosaltres, a la Selva, i més precisament a les Guilleries, nos proposeu passar un cap de setmana a Sant Hilari Sacalm. Llavors, això vol dir que després de seguir les petjades de l'Espinàs, ara cerquem rastres del Serrallonga?
7: Doncs vas ben encaminat. Efectivament, en Serrallonga és probablement el personatge vinculat a Sant Hilari i a les Guilleries més conegut que tenim, no? I algunes de les propostes de passar aquest cap de setmana a Sant Hilari tenen a veure amb la descoberta de l'antic bandoler, dels racons de l'antic bandoler, però a Sant Hilari Sacalm, doncs, hi ha el balneari de la Font Vella, hi ha el Museu de les Guilleries, és una zona, diguéssim, amb una quantitat també de, diguéssim, d'atractius vinculats al bosc molt interessants, i per tant, doncs, és una proposta per descobrir un racó, diguéssim, de vida rural enmig de les Guilleries molt interessant, i amb l'aigua com a gran element conductor, que ara, diguéssim, a les portes de la tardor, doncs, també ho fa especialment interessant. A més, com a bona zona de bosc, doncs, és una zona també on tenim la possibilitat de gaudir ben aviat d'aquests colors tardorencs, castanyedes, algunes, rouredes i altres tipus d'arbres que ara en aquesta època de l'any, doncs, agafen aquestes tonalitats i aquests colors. I, per tant, la proposta per gaudir plenament de la tardor al vell mig de les Guilleries.
6: Molt bé. Joan, voldries destacar un altre article?
7: Bé, com a gran contingut, diguéssim, d'aquest número, m'agradaria acabar destacant també doncs, el de... nosaltres en diem Artistes amb Tractor, que és un projecte d'una fotògrafa que es diu Sara Boldú, que durant uns quants anys doncs, ha retratat des de l'aire alguns dels paisatges agrícoles més imponents del país, i és així que podem fer també doncs, una visita a bona part de Catalunya doncs, veient doncs, aquests conreus, aquests paisatges plegats d'oliveres, els paisatges de l'arròs del Delta de l'Ebre, paisatges de vinya, paisatges de fruiters, no? Singularment els presseguers que agafen aquella coloració en rosa a inicis de primavera, però que al llarg de l'any doncs, té colors també molt diferents, o paisatges vinculats a l'activitat de cereals o a l'alfals, no? Per tant, d'alguna manera, doncs, és una manera diferent de veure també el país i de gaudir d'aquests paisatges del país i, sobretot, també doncs, una reivindicació de l'activitat de la pagesia, que no és només imprescindible per la nostra alimentació diària, sinó que alhora també, com queda ben palès en aquest reportatge, és el principal responsable de que els nostres paisatges continuïn tenint doncs, aquesta qualitat i aquesta bellesa que els caracteritza.
6: Molt bé, un homenatge a la fotografia i al treball agrícola. Moltes gràcies, Joan Morales, director de la revista Descobrir. Ens retrobem el mes que ve?
7: Sí, moltes gràcies a vosaltres i ja us ho avanço, més que bé ens anem cap a la Vall d'Aran.
6: Ah, molt bé, molt bé. Els nostres veïns. Bé, fins aviat, doncs.
7: Molt bé, perfecte.
6: Adéu, adéu, adéu.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

afany, sense engany i amb poc diners, passaràs a casa un bon mes. Tindries la televisió, potser et parlaran del Rosselló,

0: i a París aneu si voleu. Quan ja sereu farts tornareu, quan ja sereu farts tornareu.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Bona tarda. Fixats, els dos incendis que cremen aquesta tarda a Catalunya Nord, tant el de Perpinyà Sud com el de Sant Genís de Fontanes. El de Perpinyà Sud s'ha declarat a poc després del migdia a la zona del Mas Pelegrí, això és entre el Tecno Sud i Vilanova de Raó, i ha obligat a tallar la departamental 914 i també la via del tren. També hi ha hagut afectacions amb l'incendi de Sant Genís de Fontanes. En aquest cas, s'ha obligat a tallar la departamental 618, en aquest cas ja reoberta. Aquests dos incendis, per tant, fixats, però continuen cremant i es pot veure fum des de diversos punts del Rosselló per aquests dos focs que cremen. El que també afecta una mica més lluny de Catalunya Nord és un incendi que hi ha al sud de Besiers que ha obligat a tallar l'autopista A9 entre Narbona Oest i Besiers Oest. Aquesta autopista està tallada tots aquests quilòmetres per un incendi provocat per un foc provocat per la mateixa autopista. Per tant, pot ser alguna cosa que hagi sortit d'alguna finestra o algun vehicle. Encara no en tenim més dades, però sabem que l'incendi ha començat al voral d'aquesta autopista A9, que, com dèiem, està tallada entre Narbona Oest i Besiers Oest. Això complica moltíssim la circulació si voleu anar cap a Montpeller o cap a diferents punts de l'estat francès. Per tant, hores d'ara, per anar de Perpinyà cap a Tolosa amb cotxe no hi ha problema, però per anar cap a Narbona i continuar cap a Besiers sí que està tallada l'autopista i, evidentment, la carretera a la desviació és molt complicada i hi ha molt de trànsit. Això és el punt de situació. A aquesta hora n'informem, com sempre, a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
4: El que diem i el que callem.
5: Psicologia de la nostra societat.
6: Per anar bé per casa.
4: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
7: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
8: Capítol 41. L'ansietat del futur.
9: Tinc 3 calendaris, 3 llibretes diferents amb llistes de coses a fer i molts post-its una mica tot arreu per no oblidar-me de res. Sempre estic anticipant, planificant i això em genera ansietat. Gabriela, bon dia.
7: Hola, Paola, bon dia.
9: Avui m'agradaria que parléssim d'aquesta ansietat del futur, perquè acabo de sortir d'un mes on cada dia del calendari hi havia com a mínim 2 coses planificades, i per molt xules que siguin totes aquestes coses que he planificat, només de mirar el calendari em generava molta ansietat. Gabriela, per què necessitem planificar i per què algunes persones ho necessiten més que d'altres?
7: Necessitem planificar per fer-nos la il·lusió de que controlem tot. I necessitem també planificar, perquè hi ha coses que sense planificació no les podem fer. O sigui, sí que és veritat que aquí hi ha un joc en el qual hem de trobar un punt òptim de control de la nostra vida per poder fer algunes coses. Evidentment, si tu vols fer un viatge, per exemple, doncs has de planificar mínimament com és aquest viatge per poder adaptar-te, per exemple, a les condicions del lloc al qual vas, a la distància a la qual aquest lloc hi és, etc, etc. Però d'aquí a voler tenir-lo tot enormement planificat, doncs hi ha una distància. I quan caiem en aquesta segona situació, en la qual volem que tot sigui planificat al mil·límetre, efectivament, això, com dius tu, ens genera ansietat.
9: I m'estranya que no me parlis de control excessiu.
7: Va, d'alguna manera sí que te l'he dit, no? O sigui, en el sentit de que si el que volem és tenir-ho tot absolutament planificat és perquè creiem que necessitem tenir-ho tot absolutament controlat. I això és perquè tenim por, de que alguna cosa surti de les previsions, no? Perquè anticipem com una manera irracional, però manera al fin, d'intentar conjurar aquesta por que tenim.
9: Clar, perquè jo, per exemple, quan planifico, noto que em dóna bastanta tranquil·litat sobre el moment, perquè és com que estic assentant coses que tinc en el cap i és com dilluns faré això, dimarts allò, no sé què. Però després, quan veig tot el que haig de fer durant un dia, m'estresso molt.
7: És que la planificació pot servir per, diguem, d'una manera molt, molt bàsica, t'ho diré, per intentar encabir tot això que volem fer en un temps limitat, o la planificació pot servir per adonar-nos si això que volem fer o que pensem que devem fer entra en el temps que tenim disponible. I clar, si ens posem en modo, en aquest segon mode de planificació, doncs potser ens hem d'adonar que hem de deixar caure alguna cosa, que no tot ho podem fer, que no tenim la disponibilitat ni física, ni mental, ni temporal, ni energètica, fins i tot, per fer-ho tot.
9: Clar, i aquí tornem a parlar d'aquests límits dels quals parlàvem al capítol anterior, de saber el que podem fer, el que hem de fer i el que volem fer.
7: Exactament, perquè quan fem un llistat com aquests que dius tu, hauríem de poder mirar-lo, aquest llistat, i dir, tot això que he ficat és necessari? Tot això que he ficat és obligatori? Tot això que he ficat vull fer-lo? I potser comprar-nos un gran rotulador vermell, un gran rotulador verd i un gran rotulador blau i poder classificar totes aquestes coses que hem posat en el llistat, no? I classificar-les amb aquesta pregunta, no? Amb aquesta pregunta tripartita. Puc? Dec? Vull? I a partir d'aquí triar i veure que hi ha coses que hauríem de deixar caure. Bueno, aquest podria ser un bon exercici, no? O sigui, el llistat i els tres rotuladors. I adonar-te, diria, fer després amb un altre color, adonar-te quin és el cost de fer-ho tot, de poder-ho tot, de voler-lo tot. I et diria un pas més enllà, a qui l'estàs pagant aquest cost? Quin és el déu, entre cometes, al qual t'estàs rendint per haver de fer-ho tot, per haver de poder-ho tot, per voler-lo tot? Quan nosaltres creiem que tot això que ens passa per al cap és un deure, en el fons és perquè d'alguna manera hem introjectat, o sigui, hem ficat cap a dintre nostre un mandat que algú ens ha donat. Aquest algú pot ser un algú físic, aquest algú podria ser un algú simbòlic. Sí, bueno, això és un algú físic, no? La societat és un algú físic, però la cultura és un algú simbòlic, per exemple, no? El pare és un algú físic, el Déu Nostre Senyor, és algú simbòlic. Doncs, d'on ve aquest mandat? Si tu pots fer-te aquesta pregunta i pots donar-te la resposta, perquè no tots els mandats venen des del mateix lloc, doncs aquí potser hauràs de dir, mira, ara sóc desobedient. I això no ho faré.
9: Llavors, si hi ha moltes coses que volem fer, però que ens adonem que no les podem fer, però que és molt difícil de no poder-les fer, com fem per fer el dol de totes aquestes coses que volem fer i que ens adonem que no podem fer?
7: No podem fer-les perquè el món material ens posa un límit, o no podem fer-les perquè sentim que no tenim la capacitat o que no tenim l'autoritat? Quina d'aquestes dues?
9: La capacitat, l'autoritat, el temps.
7: Doncs mira, si és una qüestió de límit intern, capacitat, autoritat, etc, etc, el que podem fer és dir-nos, val, i com podria fer-ho per adquirir aquesta autoritat, per adquirir aquesta capacitat? Sapiguent que dintre d'aquest com puc fer-ho hi haurà alguna altra de les coses que sí puc fer però que no tinc tan ganes de fer i que normalment faig com una manera de compensar l'altra que efectivament m'agradava molt fer però que no podia fer-la, que hauré de deixar caure. O sigui, en aquest llistat imaginari del qual parlàvem abans, quan entra una cosa, sale una altra. I quan surt alguna cosa, hi ha alguna altra cosa que entra. Però s'ha de ser valent per pagar aquest preu de la cosa que surt. Perquè quan surt alguna cosa, hi ha un preu a pagar. Hi ha alguna cosa que estàs perdent, alguna oportunitat que ja no hi és, algun guany que tenies en fer aquesta cosa que potser no t'agradava fer-la, però que et donava alguna cosa. I doncs, si deixes de fer-la, això ja no estarà present. I ho has d'assumir. I si ho assumeixes, és una inversió. El deixar anar alguna cosa és una inversió. Per exemple, per tenir més temps. En canvi, si no ho assumeixes, és una frustració, perquè continuaràs fent una cosa que no vols fer-la. I no tindràs temps per aprendre a fer una cosa que sí volies fer.
9: Clar, d'aquí podria reenviar els nostres auditors a tornar a escoltar els capítols sobre escollir i prioritzar.
7: Escollir i prioritzar són claus per això. Perquè, com deies tu, no? La vida és finita. S'acaba en algun moment. I si tenim molta sort i molta salut, s'acaba quan ja som grans. Però si no tenim tanta, si tenim un accident, si tenim una malaltia, doncs s'acaba abans. Doncs és important que el temps que estem aquí tingui sentit per nosaltres. I aquesta lecció fa part d'aquest sentit.
9: I m'he adonat també que, per molt que planifico moltes coses que vull fer, que m'agraden, que sigui viatges, trobades amb les amigues, o sortides xules amb la família, per una part em treu del present perquè sempre estic anticipant el que vindrà demà o el que vindrà la setmana següent. Llavors, com puc planificar de manera que no m'estressi i deixant d'anticipar el que sempre vindrà demà?
7: Jo crec que tu has donat en el clau quan deies moltes coses, no? La qüestió és menys coses. Menys coses, més vivències. Menys és més. I doncs, si tu tens la possibilitat de planificar menys coses, això et donarà temps per la vivència de les coses que sí fas, que sí planifiques. Per poder assaborir aquestes coses, aquest temps amb les teves filles, amb la teva parella, amb la teva família, amb les teves amigues. I doncs no és tan important trobar-se religiosament una vegada a la setmana. El que és més important és que les trobades siguin significatives. I per tant que tu tinguis temps i que les teves amigues tinguin temps. No només temps cronològic, sinó temps de qualitat, kairos, no cronos.
9: Vaig estar a principis d'estiu, pensava com aquest estiu m'organitzo i ja pensava al mes de setembre i octubre com m'organitzaré de manera no estressar-me i no tenir masses coses organitzades i jo penso, però no és possible estressar-se per organitzar-te per no estressar-se, és un cercle viciós. Com sortir d'aquest cercle viciós, Gabriela?
7: Has de fer menys coses, Paola. Clar, és que aquest és el problema. El problema és que estem societalment, estem concentrats en fer moltes coses, però potser de no gaire qualitat, no? És una mica com això del bazar xinès, no? Hi ha enormes quantitats de coses, plenes de pols, que després comprem i deixem tirades en algun lloc de casa, no? I que són d'un plàstic d'ínfima qualitat. Però, bueno, ens donem el plaer de comprar coses. Doncs menys coses, planifica menys coses, fes menys coses, gaudeix més del temps i potser estaràs una mica més tranquil·la. Però has de poder suportar la frustració d'haver renunciat a algunes coses. On està l'espai de la renúncia?
9: I llavors, haig de planificar moments de no planificar res?
7: No, has de tenir moments de no planificar res. Ha d'haver-hi un moment en el qual diguis, bueno, vinga, va, ara em poso a planificar la setmana vinent i diguis, no, no planifico. O no planifico tot, planifico la meitat de les coses. Planifico aquelles coses que sense planificació sé que no passaran i és important que passin. Però les que no són importants que passin, doncs fes l'experiència de deixar-te un espai lliure. No de planificar-te un espai lliure. De deixar-te un espai lliure.
9: I llavors, la gent que fa moltes més coses que jo, per exemple, com ho fan?
7: No tinc ni idea, però la pregunta que em faig no és com ho fan, sinó si són feliços. Si no, si tenen relacions de qualitat. Si no, si gaudeixen d'això que tenen. Potser tenen moltíssimes coses, però gaudeixen d'aquestes coses que tenen. Hi ha un gaudi en tenir-les, aquestes coses, o no? O tot és continuar en la rodeta del hàmster i mai aturar-se. Perquè si és això, en tot cas, a mi tampoc m'importa saber com s'ho fan, perquè jo no vull fer-ho. Però clar, això és una decisió personal.
9: Perquè segons tu, si tenim moltes coses planificades, no és possible d'aprofitar del moment present?
7: És que paradoxalment, en teoria, per poder aprofitar d'aquest moment present, tu has perdut un munt de temps abans planificant el moment futur. I doncs quan arriba aquest present? A més, jo apostaria que en el moment en el qual estàs en aquest present hiperplanificat ja estàs pensant en quan planificaràs el futur de... I doncs aquest moment present desapareix. El moment present s'ha de crear i crear-lo és donar-li espai, no és planificar-lo, és donar-li espai. I per això ha d'haver temps d'avorrir-se, ha d'haver temps d'adormir-se, ha d'haver temps disponible per això. Ja sé que no és fàcil, eh? Sobretot no és fàcil quan ets jove, quan tens criatures, quan estàs visquent en la societat en la qual estem visquent, però és que potser hem de dir-nos, és que volem viure en aquesta societat en la qual estem visquent, o és que preferim aturar-nos i fer de manera diferent? Vale, potser aquesta és la gran pregunta en el fons, eh? Que hi ha una pregunta filosòfica.
9: Però les teves grans respostes igualment són planificar menys i fer menys.
7: Sí, totalment. Si ho he de resumir d'aquesta manera, i diria, te portaria una tercera cosa, i aprendre a tolerar la frustració per totes aquestes coses que hem deixat passar. Perquè no és només planificar més i anar per menys coses. És també que aquestes coses per les quals no anem les puguem deixar anar tranquil·lament, dient, això no és per mi, això no és el que vull.
9: Gabriela, moltes gràcies.
7: De res, Paola, fins la propera.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita

0: Radio Arerts, a Canet, 95.
1: Història, a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Quan a Catalunya Nord parlem de càtars, pensem molt en la Fenolleda, en la part occitana, que hi ha un gran herència cultural amb castells, amb diferents coses d'aquests càtars i que reivindica encara molt ara, però la realitat és que els càtars també van ser presents a Catalunya i també van tenir una importància per la nostra història. A aquesta hora podem saludar Eduard Berga, bon dia.
3: Hola, què tal, bon dia.
2: Que sou estudiós precisament dels càtars i la primera pregunta volia anar per aquí. Els càtars també van tenir una importància a Catalunya?
3: Van tenir molta importància a Catalunya. Hem de tenir en compte que a l'edat mitjana, Occitània i Catalunya eren països germans, en el que hi havia un contacte constant entre una regió i l'altra dels Pirineus i sobretot a tota a la regió de Catalunya Nord, del Rosselló, i va ser molt important el catarisme perquè era el lloc que més tocava, diguem, tota la part occitana on el catarisme estava molt implantat.
2: Clar, el catarisme al final era una branca de la religió cristiana que va passar a ser molt perseguida. Exactament què defensava o què pensava aquesta gent perquè tinguessin una... Vull dir, perquè fins i tot rebessin una croada contra ells, vull dir.
3: Bé, els càtars tenien una visió cristiana completament oposada a la visió que volia imposar l'Església Romana, una visió de poder, una visió dogmàtica, amb pensar només d'una determinada manera, sobretot de control social molt important. Pels càtars, aquesta no era la visió del cristianisme original, que tenia molt a veure en un procés interior que no depenia de les jerarquies, sinó d'un procés personal de cada un, no? Per tant, ells defensaven, per exemple, que tothom pogués tenir accés a llegir el Nou Testament d'una manera directa, en català, en l'idioma vulgar, una cosa que l'Església va prohibir en aquell temps, no només que la gent pogués tenir accés a aquests llibres, sinó que també no es traduïssin a la llengua vulgar perquè no poguessin difondre's a la gent del poble, no? El catarisme el que volia era aportar aquest cristianisme a tothom, ells predicaven, van ser uns grans predicadors per tota Occitània i jo el que voldria ressaltar és que sobretot els països com Occitània, com Catalunya, com Itàlia, eren països amb una civilització

0: extraordinària de pacte, de convivència, de respecte cap a altres cultures i cap a altres maneres d'entendre no només el fet religiós, sinó també el fet polític, i això va permetre que el catarisme es pogués implantar aquí d'una manera extraordinària, cosa que no va passar a la resta d'Europa, per exemple.
1: Però la implementació entenc que va ser amb, diguem, catalans occitans que es van convertir, entre cometes, al catarisme, o també era de moviments d'altres zones que els expulsaven, diguem?
0: No, el catarisme va néixer una mica a la mateixa època arreu d'Europa, el que passa que molt ràpidament les petites comunitats càtares que es van implantar al nord de França, a Alemanya, a Flandes, van ser molt ràpidament aniquilades, però aquí aquestes petites comunitats càtares que van sorgir d'una manera quasi, podríem dir, espontània, no? amb la lectura dels evangelis i amb una nova visió d'aquest cristianisme molt més original, la societat va permetre que aquestes comunitats poguessin expandir-se i la gent els veia. Veia el seu exemple de vida, es considerava bons homes i bones dones, així els anomenaven, no els anomenaven càters, sinó bons homes i bones dones, perquè eren bona gent, no? I això va fer que molta gent, encara que no fos, diguem, practicant de la religió del catarisme, sí que els acceptava i creia amb la seva filosofia i amb les seves ensenyances.
1: Clar, a la part occitana, tot el catarisme s'ha reivindicat molt i s'ha fet servir com un reclam turístic molt gran. En canvi, a la part catalana sembla que, tret de potser el camí dels bons homes en muntanyisme, però és molt més oblidat. Què ho fa que una banda ho reivindiquin i l'altra no hi haguem fet tant de cas?
0: Bueno, sobretot perquè hi ha molta documentació original a Occitània que s'ha conservat, fonamentalment registres de la Inquisició, i això ha permès reconstruir molt la situació del catarisme i la persecució d'aquests càters al llarg de l'edat mitjana, del segle i mig que van perdurar l'edat mitjana. A Catalunya, malauradament, no s'han conservat tants documents, s'han perdut molta cosa, però el que sí que sabem és que pels documents que hi ha, tot i que són molts menors, no va ser un exili simplement per una croada que van fugir cap aquí, sinó que va ser una situació molt permanent des del 1150 fins al 1324, és a dir, al llarg d'aquests 150 anys tenim notícia de que hi va haver l'heretgia càtara, no? La dissidència aquesta cristiana, tant al Rosselló com a la Catalunya Nord i a la Catalunya i als països, tots els països catalans, en realitat, a Mallorca, a València, a la França també, sobretot a la zona de Lleida hi havia comunitats càtares establertes ja des de la conquesta de Lleida, en què molts albigesos, molta gent occitana es va venir a viure a Catalunya, no? Aprofitant la conquesta i les llibertats que donaven els nous territoris que s'havien conquerit.
1: Precisament ara esteu treballant com en un projecte de camins càters. Ens pots explicar una mica què és aquest projecte i com arribarà també, perquè em sembla que fins i tot podria tocar Catalunya Nord també.
0: Sí, aquest és un projecte que té el reconeixement de la Comissió Europea, i és un projecte que el que intenta és unir de nou els diferents països que formen aquesta comunitat europea a través d'una ruta, la ruta del catarisme, que va estar implantat no només als països catalans i Occitània, sinó també a Itàlia, Alemanya, evidentment també a la Catalunya Nord, i d'alguna manera poder recuperar la història d'aquest catarisme en totes aquestes regions permet també trobar una cultura comuna, que és una mica la idea del Consell d'Europa, és a dir, de trobar una història, unes arrels comunes per tota la societat europea, no? que ens uneixin amb uns determinats valors que són molt importants aquí, com poden ser la llibertat, la igualtat, la democràcia, el lliure pensament, no? El poder sentir-se en una poder expressar les idees que cadascú té amb una plena llibertat, no? Jo crec que aquests són valors europeus que d'alguna manera s'han de conservar i que el catarisme ja va obrir una via en aquest sentit, no?
1: Eduard Berga, moltes gràcies.
0: A tu.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Dilluns 21 de setembre. Parlar del temps és fàcil, ja que s'anuncia, s'espera sol durant tota la setmana i només cal esperar un canvi de temps, esperem important, amb precipitacions a partir de la setmana entrant. De moment, temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, amb aquesta tarda 33 graus al Rosselló, al Vallespí, 31 graus de màxima al Conflent i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà a la matinada, les temperatures mínimes aniran de 12 graus al Capcir fins encara 22 graus al Rosselló, encara perquè són altes per unes temperatures mínimes i encara més a la tarda, pel que fa a les temperatures, caldrà parlar de temperatures altes amb 32 graus esperats a Estagell i a Perpinyà, 31 a Perpinyà, 30 a Elna i a Prada, 27 a Prats de Molló, 25 a Ocesa, 22 graus als Angles. Dimecres, sol sempre i l'únic canvi seran les temperatures que baixaran lleugerament per ser no pas al nivell de les normals, però com a mínim més suportables. Les màximes aniran de 23 graus dimecres a Cerdanya fins a 27 graus a la plana del Rosselló.
5: Ràdio Arrels, en FIAC 95.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
7: L'hora 100% en català.
8: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam descobrir que una intel·ligència artificial no pensava com una persona. Prediu quina paraula pot venir després a partir de tot allò que ha après. També vam veure que treballa amb una quantitat enorme d'informació com un gran magatzem de paraules. Avui obrim una mica més aquest magatzem per entendre com s'hi orienta. Torna amb nosaltres en Miquel Rodríguez. Si no és per ordre alfabètic, com hi troba les paraules la màquina?
3: Sí, el magatzem no s'ordena per lletra, s'ordena per veïnatge. Els calaixos hi són endreçats d'una altra manera, és a dir, cafè és adequat de llet, de tassa, de matí, i és lluny, ben lluny, de tractor. Aquí, bicicleta és a tocar de roda, de camí, i lluny de poema. Cada poema, doncs, cada paraula, perdó, hi té la seva adreça, com les coordenades d'un mapa. Tantes passes cap al nord, tantes cap a llevant. Més aquell mapa té pas fora que dues direccions, en té centenars, i cap se pot pas dibuixar en un paper. Aquesta adreça llarga, que fan servir els models de llenguatge per retrobar els calaixos dins del magatzem, els tècnics li en diuen un vector. Nosaltres li en podem dir simplement d'adreça, és el lloc que té una paraula dins del magatzem.
2: Doncs qui les ha endreçades, aquestes paraules?
3: El fet és que la màquina ja s'endreça a ella mateixa. La evolució dels models de llenguatge ja ha arribat a aquest punt en què les millores les fan automàticament els mateixos robots. La màquina va jugant al joc d'endevinar paraules, se passa mesos sense fent el joc de l'altre dia, tapa una paraula i mira d'endevinar-la, amb muntanyes de text. Aquesta feina demana xips escassos, no? I molta electricitat, aigua, o sigui que és un procés que és molt exigent en recursos naturals. I d'això en parlarem més endavant. Quan s'equivoca, doncs, la màquina mou un xic als calaixos. Aqueix un pèl més cap aquí, aqueix un pèl més cap allà. El que volem és anar ajustant perquè l'adreça del calaix sigui exactament aquella que correspon millor a la realitat. Aqueixos retocs menuts en diuen pesos, i n'hi ha de milers de milions. Nosaltres no els contem pas un per un. El fet és que la màquina vol provar si allò funciona o no i si el resultat és bo, doncs bé, i si no, se fa una petita ajustadeta, que això realment és una feina que triga molt i que doncs és molt, molt antiecològica, no? Quan altres empreses li fem una pregunta a un model que ja està configurat, la frase hi entra, els passadissos menen a la pregunta de calaix en calaix i a la sortida en cau la paraula més probable.
2: I doncs, si hi ha milers de milions de pesos pel mig, no em diràs que pensa com nosaltres?
3: Aviam, no, la màquina, és clar, no pensa, no? Pensar per la màquina és una qüestió estrictament estadística, no hi ha cap idea a dins. El que hi ha és una geometria de paraules, una sèrie de càlculs, no?, que no representen cap intenció, no hi ha res que sigui creat de nou. Vos penseu pas que això la fa més transparenta. El fet és que no podem saber com se fa aquest càlcul. Cada paraula hi té una adreça, sí, però ningú, ni els que l'han construït a la màquina, saben pas llegir el mapa sencer. No saben per què els pesos, el càlcul de l'adreça exacta, és el que és. Són càlculs que la màquina ha fet a ella mateixa. I és aquesta part la que fa més respecte, que aquestes eines no les entendrem mai, hi ha com una capsa negra que no podem obrir. I això doncs, és un tema que requereix que mereix un episodi sencer.
2: I això com es veu a l'agenda de Catalunya Nord?
3: Ara bé, per l'agenda, doncs, serà una mica això, que la pregunta a través del magatzem i surt amb un resultat que és el que li hem demanat. A la pràctica, l'agenda rep un correu electrònic d'una associació i en treu la data, el lloc i l'hora de la festa, doncs fent aquests càlculs, no? Aprofitant els càlculs que ja s'han fet i realitzant els càlculs que permeten interpretar les dades de manera correcta. Així que, bé, tenim sempre el perill de que la màquina s'equivoqui, no? I això és el problema que tindrem sempre. Aquestes màquines no saben el que estan llegint, no poden comprendre la informació que estan tractant, perquè mai han anat a ballar sardanes, no? I per això sempre hi haurà algú de nosaltres que revisarà la informació abans de publicar-la. Ara bé, clar, nosaltres també tindrem el mateix problema que la màquina, no? Perquè no podem anar a per tot i no sabem si aquesta ballada de sardanes que se proposa a la Cerdanya s'ha aplaçat perquè ha començat a ploure o si ha canviat de lloc. Això ho podem pas saber des del Vallespí. Ara bé, comptem amb un avantatge, que és que nosaltres sí que tenim contacte amb la realitat, el que els models de llenguatge no tenen, no?
2: I aquest passeig pels calaixos deu costar car, no?
3: Bé, el fet és que no, que realment aquestes màquines requereixen molta energia. És possible que en el futur siguin més eficients. Bé, el fet és que també hi ha cada cop més demanda, això en parlarem en el pròxim episodi. I bé, hi ha unes quantes factures, no? D'electricitat, d'aigua. Aquesta segurament és la més sorprenent i, veieu, també més preocupant. Però també hi ha tot el tema dels xips, que segur que n'heu ja sentit a parlar que hi ha un problema d'escassetat d'algunes peces que se fan servir per construir ordenadors. Voilà.
2: Doncs us hi esperem la propera setmana. Adéu a tots.
3: Adéu, moltes gràcies, Paula.
0: Radio Arels, a Perpinyà, 95.
1: Camer jobat? Ეს არის პრიო მანდილი, ერთხელ მე და ანიმ გაუკეთეთ შორენას სიურპრიზი.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer.
1: Una vegada el primer festival engegat, ja es van donar compte que això no ho podien parar. Vist l'èxit que va tenir tot això, es van donar compte que no podia parar. Ah, llavors, d'un costat, l'església i tot això, perquè van tenir de treure tots aquells cables, tots aquells prou, tot això. L'any de després van ser reticents a tornar-ho a posar. Segona cosa, no era més Bach, perquè hi havia hagut una polèmica també, una polèmica. Els oficials francesos deien que haguessin pogut fer per un músic francès. I Bach era alemany, sortien de la guerra, sí. I els hi feia pena que el primer músic que era honorat aquí fos un alemany. I en una cèlebre reunió hi va haver algú que va dir, emprenyat fins aquí dalt, de què posaven, retreien sempre que Bach era alemany i que no era francès i que això i que allò, els hi va demanar si Jesucrist era francès. Hi va haver un silenci de mort i tothom va callar i no van dir res més, perquè eren tot gent d'església.
0: Parlem del segon festival.
1: Llavors, a partir del 51, es busca un altre lloc, mm-hmm. I ben entès, llavors es pensa Perpinyà. Sobretot, que hi ha una cosa de la qual no n'hem parlat, perquè sembla ser que no interessa ningú, sinó que l'any 50, a part del festival de Casals, hi ha altra cosa. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca. I en aquells Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca, Pau Casals és president. És president del jurat, amb Josep Sebastià Pons, que és secretari. Llavors això té un altre èxit diferent, sobretot que la reina del festival és la filla de Pompeu Fabra. La reina dels Jocs Florals d'aquell any és la filla, és la Dolors Rahola, filla de Pompeu Fabra. L'ambient, el marc del Palau dels Reis de Mallorca, fa que no troben altra solució
0: que de fer-ho allà
1: l'any 51. I llavors ja això té un èxit enorme, una gentada boja, és pel prestigi del lloc i pel prestigi de la gent que són en el jurat. Hi ha Manel Serri Moret, hi ha l'Enric, hi ha en Josep Maria Corredor, que fa de secretari d'escriptura. A partir del 51, cada any hi ha un festival. Cada any hi ha un festival, 52, 53, 54, 55, cada any hi ha un festival. Casals es manté sempre a Prada, perquè viu amb la senyora Capdevila, amb la fresquita Capdevila, i viuen allà on és ara el cant dels ocells. I l'any 55 mor la fresquita Capdevila. Llavors, en aquest moment, Casals se'n va a viure un temps a Molitx, on unes germanes belgues li havien trobat un arreglament en un pis a l'establiment termal de Molitx. Viu allà. I llavors arriba la Martita. Arriba la Martita, que ve com a alumna, però que és de Puerto Rico, i que és el lloc de la seva mare, Puerto Rico. Llavors hi ha doble convivència de cosa. I en aquell moment, cal dir el que és també, Casals té problemes amb la família. Té problemes amb la família perquè té una pressió boja de la part de la seva família, és a dir, el seu germà, sobretot, i les filles del germà i la mainada del germà. Però això és un altre tema, és un altre problema, i Casals arriba un moment que en té per damunt de les orelles, i quan se li proposa de marxar a Puerto Rico se'n va.
0: A partir de quan el festival se diu Pablo Casals?
1: L'any 50. Se'n diu Festival Pablo Casals en l'honor de Bach, perquè l'any 51 és Mozart, cada any és un tema diferent, però és sempre Festival Pablo Casals. I se'n diu Festival Pablo Casals, reglem el problema. Se'n pot pas dir altrament. Perquè quan Casals va firmar els seus primers contractes amb la casa de gravació dels discos, la casa Philips, va firmar el seu nom de quan va néixer, que li van posar Pablo quan va néixer. I quan els catalans del sud et diuen, home, com se fa que encara li digueu Pablo? I jo els hi contesto, sou vosaltres que li heu posat Pablo. És l'Ajuntament del Vendrell que li va posar Pablo. Som pas nosaltres, sou vosaltres. I quan que va firmar el seu primer contracte amb la Casa Félix amb el nom de Pablo, ha quedat sempre una marca registrada. Se li diu Pau en els llocs de Catalunya i en els discos que no ha fet la Casa Félix. Però els altres és sempre, el label és sempre Pablo.
0: A partir d'un moment viu a Múnich i és aquest moment, doncs, com has dit, que decideix de marxar a Puerto Rico.
1: Sí, a l'any 55.
0: A l'any 55.
1: A la mort de la Fresquita, un any, un poc temps després, se'n va amb la Martita.
0: I tornarà a Prada per als festivals?
1: Llavors tornarà a Prada cada vegada que tindrà l'ocasió, que hi ha un festival o que hi ha alguna cosa que li permet de venir. Però llavors la seva vida en aquell moment ja és més fora de Prada. Pensa que l'any 55, per exemple, se li va proposar de ser president de la Generalitat de Catalunya. Entre d'elles li va proposar. Jo tinc tota la correspondència i tot això, perquè em feien intervenir el meu pare perquè digués que sí, i en Casals sempre els hi va dir que no. Els hi va dir que no, que ell era un músic, que ell no era un polític, i que llavors, entre d'elles, després d'haver fet aquesta temptativa de fer acceptar en Casals de ser president de la Generalitat, va ser entre ells que va ser elegit. Però llavors en aquell moment hi va haver un comitè que es va presentar perquè fos candidat al Premi Nobel de la Pau. Hi va haver un comitè Casals pel Premi Nobel de la Pau. I llavors tampoc va anar més lluny. L'any 79 va fer les primeres declaracions a l'ONU, allà en català, i els hi va explicar que era el primer país que havia tingut un parlament, i no s'ho creien, perquè els altres reien. Quan els explicava això, tots estaven reient, dient, sí, bon home, explica això, però no és veritat. I era veritat, perquè era el primer parlament de l'Abat Oliva, i era de Toulouse. I
2: I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you.
0: Manuel, saps quan és l'última vegada que en Pau Casals va venir a Prada?
1: Jo el que et puc dir que el meu pare va morir l'any 64 i l'any 64 ens va venir a veure Perpinyà. Va venir a veure la meva mare, quan el pare havia mort, i després quan venien els festivals ho vaig veure la Martita, però no et puc dir ara quin any era, perquè anava a Suïssa, anava a Zermatt, tornava a marxar, i no tenia res més a Prada. No tenia lloc on anar, quan venia anava a Múnich.
0: Ramon Gual, moltes gràcies per aquest testimoniatge, aquestes aportacions. Moltes gràcies, fins una altra. Era la 12a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem un disc que s'ha editat al sud però que té relació amb Catalunya Nord, perquè uns dels integrants del grup són veus que heu sentit a Ràdio Arrels. El grup és Incendi, que ja en vam parlar fa uns mesos per un altre àlbum que havien tret, i tot just acaben de treure Tot va malament. Per això aquesta hora podem saludar d'una banda el cantant i guitarrista d'Incendi, el Marc Aguadé. Bon dia.
4: Salutacions, bon dia.
3: Que és aquí a l'estudi amb nosaltres. I per telèfon tenim el baixista del grup, l'Adrià Saperes. Bon dia.
5: Bon dia.
3: I el tècnic de so del grup, el Marc Torrijos. Bon dia.
6: Bon dia.
3: Com deia, sou aquí per presentar una nova obra, que és el segon disc de la setmana que presenteu. Sou el segon grup que presenta dos discos de la setmana a la ràdio.
4: Qui és l'altre? Ginestà o així?
3: No, és un grup de rumba Kumo.
4: Com es diuen?
3: Rumba Kumo.
4: Ah, Rumba Kumo.
3: Sí, d'aquí de Catalunya Nord.
4: La música està millor que el nom o no?
3: Després els deixo escoltar, va.
4: Vinga, va.
3: I ho valoreu. Aquest àlbum l'heu anomenat Tot va malament. D'on surt això, aviam?
4: Ens agrada ironitzar una miqueta sobre el que és la fi del món i tal. Realment som més positius del que reflexa el nom, però ens agrada ironitzar una miqueta el rotllo aquest de... O sigui, surt una miqueta, si has vist la portada, l'arc de Sant Martí aquest del tot anirà bé, doncs, pam, tot va malament, tot està fatal, tot està podrit. Una miqueta el rotllo aquest del punkisme antic, però realment no estem dins d'aquí, estem bastant més d'aquest... Tampoc no tot va malament, però bé.
3: És punki...
5: Tranquil·la.
3: Digues, Adrià, perdó.
5: No, que estem tranquils, som gent molt tranquil·la.
4: Sí, al final la tranquil·litat és el que es busca.
6: Sí, vas a altres concerts de punk rock i te trobes coses que no pots veure.
4: Sí.
3: Què és el pitjor que heu trobat en un altre concert de punk rock?
4: Hòstia, et podria dir moltes coses, eh?
7: En un altre, un nostre.
4: En un nostre o d'algun altre grup?
3: En un d'un altre grup, preguntava, però...
4: D'un altre grup?
6: Altres grups.
4: Que hi hagués a Clatallots. El grup a Clatallots.
3: I amb un de vostre?
4: Hòstia...
7: Molt difícil aquesta pregunta, eh?
4: Hòstia, el més xungo, calçotets trencats, samarretes rebentades, gent menjant-se la boca allí al mig del concert, que et vinguin a menjar la boca al mig del concert, carros de la compra rebentats, el cartell del kebab del poble robat, o digue-li com manllevat, com vulguis, també rebentat durant el concert, surf davant de persones, persones despullades dalt de l'escenari, hòstia, no ho sé, crec que alguna d'aquestes, però no et sé dir més. Sí, Adrià, n'afegiries alguna més o Marc?
6: Jo l'únic que afegiria és que el de menjar-se de boca, Marc, va ser una vegada i et vaig demanar perdó.
4: Saps que em va encantar.
6: Ja, no ho semblava.
3: Molt bé, doncs aquest àlbum Tot va malament. Ara, com a primera cançó, escoltarem una que porta el nom de l'àlbum, Tot va malament, d'Incendi.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Música de proximitat.
1: Directo móvil.

no te les tallessis mai, perquè així et fito d'esquena. Entre tu i jo, poc espai.

0: És massa cruel morir-se aviat i ve i et salva la campana. Ves i abraça-la. Ves i abraça-la. Ves i abraça-la.
1: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: si guanyes, serà tot teu.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

El seu cant fa fugir la nit i posa l'alba sobre els llavis. Els teus ulls s'omplen de rialla. De bon matí, ta mare canta, somriu la casa. Quan obre les finestres el sol, penetra llarg dins de la cambra, els teus ulls

0: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Ràdio Arrels.
2: A Baó, 95.